0: Estàs escoltant S Zona DJ a Ripollet Ràdio.
1: Des de Barcelona, en cabina, Anna Wolf.

sostre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora se'n sorri el món.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 706, és el 18 d'aquest any 2026 i és el 31 d'aquesta temporada. Avui és dia 4 de juny, és el Dia Mundial de la Fertilitat. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa també al Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Així que dit això, repassem el sumari de l'info setmanal d'aquesta setmana.
3: Començarem parlant del passat ple municipal i de la presentació de la memòria de la defensora de la ciutadania. Veurem també la reunió de l'alcalde a Can Mas per explicar les mesures de seguretat i també el comunicat de Vox al respecte de la situació del barri. Seguint en política, Decidim també organitzar avui una assemblea a Can Mas, la mateixa setmana que ha denunciat en roda de premsa que la pròrroga de la licitació del servei del bus frena la solució del transport a Ripollet. Després informarem de la proclamació de Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable de Junts i repassarem com va anar la manifestació antifeixista del darrer cap de setmana. En clau cultural parlarem del Corpus i els espais de mancar en l'elecció del cartell de Festa Major, la inauguració de l'exposició A la Flor de la Vida, la Fira QM i la bona acollida que van tenir la Mostra de Cultura Popular de l'Escursell i el Geocaching. En esports informarem de la Festa de l'Esport Escolar, l'ascens al futbol sala Ripollet i el Club Tenis Taula, la renovació de l'Espanyol a l'Espanyol del futbolista Xavi Rufo i el duel de Copa Catalunya, de Copa Catalunya, entre altres.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'avui seran al Corpus, als espais a Mancant, amb Roger Balló, regidor de Cultura, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Pere Padró, president de Ripollet Cultura i Tradicions, visitarà per parlar de la preparació de les catifes florals de diumenge i també de la seva participació a la catifa floral de la Sagrada Família. I tancarem aquest apartat amb el rector de la parròquia de Sant Esteve, Josep Gassó, la part litúrgica del Corpus i les portes obertes de l'església aquest diumenge. A continuació, ens visitaran Amics al Teatre, amb una representació del grup infantil i la directora Maika Aguado per l'estrena de l'obra El diamant més gran del món. I finalitzarem amb el president del club de bàsquet Ripollet, Modest Serra, per valorar la temporada. Només recordar-los que estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que estem en antena tots els dijous de 5 a 7, que ens poden escoltar al dial 91.3 de la FM, també per internet a ripolletradio.cat, i veure a Ripollet TV a YouTube i també a l'Instagram live d'Info Ripollet. Com cada 7 dies farem un resum de l'actualitat informativa, també comentarem els esports i l'agenda de la setmana. I començarem parlant dels acords del passat ple municipal.
3: El ple va constar de 12 punts i es va iniciar amb unes paraules de record per part de l'alcalde Luis Tirado a Carles Ferrer i Cuscó, alcalde durant més de 20 anys amb motiu del 20è aniversari de la seva mort. Un dels punts més destacats va ser la presentació de la memòria del 2025 de la defensora de la ciutadania, Núria Blasco Juste. Per un altre costat, també va destacar l'aprovació de les 6 noves pistes de pàdel al poliesportiu, les obres d'adequació del Teatre Auditori, la nova zona d'esquate al costat de l'escola Tiana de la Riba i el traspàs de la gestió de l'aigua de l'AMB, entre altres punts. També cal esmentar que abans de l'inici del ple es va celebrar una audiència pública sobre problemàtiques de serveis públics al barri de Can Mas relacionades amb la seguretat al carrer. Les persones interessades poden recuperar tot el ple al canal de YouTube de Ripollet TV.
1: Centrem-nos ara en aquesta memòria de la defensora de la ciutadania, que ha atès 56 persones.
3: La defensora de la ciutadania, Núria Blasco Juste, va presentar totes les peticions, temes, queixes o reclamacions tractades. Tots els grups van votar a favor de la memòria presentada i van agrair la feina feta. Els principals temes tractats estan relacionats amb amb serveis socials sobre vulnerabilitat de les persones, sancions per multes, responsabilitat patrimonial, entre altres. I un tema força recurrent han sigut les queixes sobre el sistema de recollida porta a porta, juntament amb la brutícia als carrers i, sobretot, els recàrrecs de la taxa d'escombraries. Altres temes tractats han sigut el transport, els subministraments o la convivència.
1: I el passat dilluns es va celebrar l'audiència pública al Centre Cívic Can Mas per tal de traslladar als veïns i veïnes informació d'aquest dispositiu especial per part de l'alcalde.
3: L'audiència va comptar amb la presència de l'alcalde Luis Tirado, el regidor de Seguretat Ciutadana Manuel Parra, la regidora de barri Lourdes Serra i els comandaments de la policia local i els Mossos d'Esquadra. En el decurs de la reunió, les persones assistents van expressar les seves preocupacions al voltant de la situació d'inseguretat que es produeix en el barri i la necessitat d'actuacions policials més concretes per tal d'incrementar la seguretat ciutadana. També van destacar que, des de la posada en marxa d'aquest dispositiu especial, l'augment de la presència policial als carrers havia contribuït a la millora de la percepció de la seguretat. Aquest dispositiu forma part de l'estratègia conjunta de prevenció, proximitat i seguretat impulsada per la policia local de Ripollet i Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de continuar millorant la convivència i reduir les conductes delictives incíviques al municipi.
1: I seguim parlant de Can Mas, i és que Vox demana mesures urgents per a aquest barri.
3: Vox ha reclamat actuacions urgents i immediates davant la situació d'inseguretat i degradació social que, segons la formació, pateixen els veïns al barri de Can Mas. El partit denuncia un augment dels actes incívics, problemes de convivència i una sensació creixent d'abandonament per part de les administracions públiques. Vox reclama un reforç de la presència policial, més control sobre els actes vandàlics i un pla integral de manteniment i recuperació urbana. També exigeix mesures socials per revertir el deteriorament del barri i garantir una millor convivència ciutadana. També relacionat amb Can Mas, decidim organitzar avui a les 7 de la tarda una assemblea al centre cívic de Can Mas per escoltar els veïns i veïnes i donar resposta a tots els temes que preocupen a la ciutadania.
1: I ara continuem parlant de la de Decidim, justament perquè ha lamentat la pròrroga de la concessió dels autobusos.
3: Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet després del recent anunci del govern de la Generalitat per prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Per al partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. En roda de premsa, Decidim va criticar ahir la decisió que considera que aboca a Ripollet a una situació insostenible d'una de la seva absoluta dependència del bus, en un context de saturació del servei i de mala informació a l'usuari. Escoltem el regidor Eric Plata i Núria Chávez i el candidat a l'alcaldia José María Osuna.
2: Avui volem denunciar que es condemna de nou a la gent de Ripollet a tenir un transport públic precari i que no compleix les condicions com es mereixen. I cal demanar explicacions i responsabilitats de les institucions responsables, com ara la Generalitat de Catalunya, pel seu permanent menyspreu a les necessitats de Ripollet, posant a la nostra ciutat com si fos qualsevol territori. Som una ciutat metropolitana i necessitem tenir el transport que ens mereixem. També a l'àrea metropolitana de Barcelona, per eludir la seva responsabilitat com a administració responsable del transport. És un insult a la ciutadania que paguem el tribut metropolità, un impost totalment injust que no reverteix com tocaria. Continuem sent el municipi un municipi de segona. I per últim, també a l'Ajuntament de Ripollet, perquè té la responsabilitat de liderar la solució a aquest greuge. Malgrat això, ha decidit actuar amb un perfil baix i sense exigir i reclamar el que ens pertoca.
4: Des de Decidim Ripollet ens posicionem com l'única força política alternativa que escolta tothom i que actua amb propostes clares sobre la taula. Des d'avui mateix obrim tres vies de treball urgents. La primera, posicionar el ple de l'Ajuntament de Ripollet en contra de la pròrroga de les concessions de bus i exigir el traspàs de les línies d'autobús. Presentarem per això una moció perquè l'Ajuntament de Ripollet rebutgi formalment l'aplicació d'aquest decret llei i es faci el traspàs immediat i definitiu amb la MD. No volem decrets per allargar el col·lapse, volem solucions. La segona via passa per treballar amb la ciutadania mobilitzada. Farem conjuntament i colze a colze amb la plataforma Busos i col·lectius en defensa del transport públic una diagnosi exhaustiva de totes les millores i línies que necessita Ripollet per elaborar una proposta que permeti un gir de 180 graus al plantejament actual de les línies d'autobús i el model de transport de Ripollet. I com a última via, necessitem una taula del transport amb participació real. Exigirem al govern municipal que es compleixi escrupolosament l'article 21 del reglament de participació perquè la taula esdevingui un òrgan de treball real, transparent, un espai de codecisió, de retiment de comptes i no un funcionament unidireccional on l'Ajuntament simplement informi.
5: En aquest tema també concret de polítiques de transport és un canvi de rumb, de les maneres de fer el govern municipal i que sobretot s'hi posi a fer feina de debò que sigui útil per Ripollet. No compten per res amb la taula de transport que fa uns mesos es va posar en funcionament. No compten per res ni per allò que és més gros, més substantiu, però tampoc estan comptant per aquestes coses més del dia a dia i que depenen exclusivament de l'Ajuntament. I podríem dir, bé, si no estiguessin comptant amb la taula, però igualment les decisions que van prenent es veuen com a encertades i que són útils, doncs mira, podríem callar una mica més, perquè al final el que importa és que podem anar avançant, tot i com sempre millor fer-ho col·lectivament i junts que no pas cadascú per separat.
1: Continuem parlant de transport, perquè s'ha modificat la parada de regulació de l'E4 que passa ara al Molí d'en Rata.
3: La parada al carrer de Balmes amb Molí d'en Ginestar deixarà de ser una parada de regulació de temps i passarà a ser una parada de pas. Per tant, els autobusos de la línia E4 pararan per deixar i recollir viatgers i continuaran la marxa immediatament. La parada de regulació passarà a ser la situada al carrer del Molí d'en Rata. Per un altre costat, fins a final de les obres de renovació del carrer Sarrià de Ter, quedaran habilitades com a parades alternatives de les línies C4 i 685, les parades de Sant Jaume i de Rizal. Es poden consultar tots els horaris a les marquesines i pals a les parades.
1: Obrim plana política i volem anunciar que Junts per Ripollet ha proclamat a Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les properes eleccions municipals.
3: El nou candidat substitueix a Josep Maria Endebert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit, on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en la política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet.
1: I diumenge es va celebrar una multitudinària manifestació antifeixista entre Cerdanyola i Ripollet.
3: Centenars de veïns de Ripollet i Cerdanyola es van manifestar diumenge contra el feixisme i la LGTBI-fòbia, convocats pel casal La Flama, al local i ara Acció Antifeixista. Amb el rerefons a les agressions durant les passades festes del Roser de Maig, a les dues poblacions, la protesta va recórrer els punts on es van produir, reivindicant els nostres carrers com espais segurs.
1: I ara entrem en cultura, perquè aquest cap de setmana arriba el Corpus i els espais amb encant.
3: Un any més, emmarcat dins de les jornades del Corpus, que enguany se celebren durant el primer cap de setmana de juny, l'Ajuntament de Ripollet, a través de la Regidoria de Patrimoni, obrirà les portes del Cim Molí d'en Rata i de la seva col·lecció per tal de protagonitzar l'activitat Espais amb encant. Aquesta proposta, que ja suma diverses edicions, enfronta aquest any un nou repte, portar el museu als carrers del nucli antic. A més dels espais amb encant, es podrà pujar al campanar i gaudir d'un itinerari nocturn teatralitzat. També es faran jornades de portes obertes al CIP i al Molí d'en Rata, però sens dubte l'acte principal seran les tradicionals catifes dels Corpus, que ompliran de flors els carrers de Ripollet aquest diumenge. A banda, la parròquia també organitza el tradicional ou com balla, que es podrà veure dissabte i diumenge a l'absis de l'església de Sant Esteve. També tindrem repic de campanes, pujada al campanar, missa i, com no, la processó del Corpus Christi de diumenge.
1: En uns minuts podrem sentir un ampli cobriment amb entrevistes amb tots els protagonistes d'aquest Corpus, els espais amb encant, tant des de l'organització més festiva com la religiosa. Anem ara de celebració en celebració. En aquest cas parlarem de festa major, tot i que encara queda uns mesos, però ja tenim el cartell guanyador, Marc.
3: La proposta Pollet, de Manuel Sánchez Recio, ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Sánchez Recio rebrà un premi de 800 euros i el seu disseny es convertirà en la imatge oficial de la Festa Major 2026. Escoltem a Manuel Sánchez, guanyador del concurs de cartells.
6: Fa més de 10 anys que no em presentava amb un cartell d'aquest i bueno, volia representar Ripollet amb l'element característic de Ripollet, i a sobre està customitzat una mica amb la, una mica fent de dimoni típic d'aquí, un típic vestuari aquí en les flames, i volia ressaltar molt les lletres, no? Que fos molt foc, que fos un color vermell i molt entonat, que quedés molt vistós, que clames, que tingués una mica molta força visual. I de fons està una mica Ripollet, encara que és de nit, és el foc il·lumina tota l'escena. I es veuen aquí res, unes guirnaldes i una mica la representació de Ripollet amb el campanari.
1: Doncs felicitem aquest professor de dibuix per aquest cartell, que serà el que serà la imatge de la pròxima Festa Major. I ja està disponible l'exposició A la Flor de la Vida, al Centre d'Esplai La Gresca, dins el Centre Cívic del Pont Vell.
3: És una única mostra de fotografies que plasma la mirada dels joves sobre la tasca de les entitats, en aquest cas la Gresca amb la gent gran. Aquesta exposició recull una mostra fotogràfica del treball realitzat pels alumnes de l'Institut Palau-Ausit dins el seu projecte de servei comunitari durant l'any 2025-2026. La iniciativa ha comptat amb l'assessorament i la coordinació de FOSER, que va proposar a l'alumnat documentar fotogràficament la tasca que diverses entitats del municipi ofereixen per a aquest projecte de servei comunitari. El resultat és una exposició que combina aprenentatge, compromís social i expressió artística.
1: L'Institut Can Mas ha estat guardonat a la Fira Experimenta 2026.
3: Durant les últimes setmanes durant les últimes setmanes després de Setmana Santa, l'alumnat del centre ha participat en el projecte Repte Experimenta, una iniciativa impulsada per la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de mentors universitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu del projecte és apropar la ciència als joves d'una manera pràctica, creativa i motivadora. L'Institut Can Mas, representat pels alumnes de quatre classes de segon d'ESO, va participar a la fira i els nois i noies del centre van presentar quatre projectes. De les quatre candidatures presentades, el projecte de màgia matemàtica de segon B va ser reconegut amb el premi ECT Experimenta, un guardó que va omplir d'orgull tant els alumnes com el professorat.
1: El Departament de Política Lingüística ha llançat una nova convocatòria d'ajuts per l'organització de cursos de català gratuïts.
3: L'any 2025, el Departament de Política Lingüística va obrir una línia de subvencions destinades a subvencionar cursos de català que va fer possible l'organització de 350 cursos de català gratuïts de nivell A1 i A2 a tota Catalunya. Des del mes de gener, dues entitats del nostre municipi han organitzat els cursos, en parlem en concret, de l'Espai La Gresca i l'AFI Escola El Martinet, amb un total de 27 inscripcions. Alguns dels inscrits actualment continuen l'aprenentatge a l'Oficina de Català de Ripollet. Aquest 2026 s'ha publicat de nou aquesta línia d'ajuts, la subvenció cobreix les despeses de material i la contractació de personal docent i té com a objectiu cobrir la demanda de cursos de català i fomentar l'ús social de la llengua per tal d'apropar-la a les persones nouvingudes.
1: Fa uns dies teníem aquí a nens i nenes de diferents escoles de Ripollet i aquest dimecres aquests infants d'aquestes quatre escoles van vendre ja els seus productes, elaborats a les diferents cooperatives que ells mateixos han creat dins el projecte Coema.
3: Nens i nenes de les escoles Gassó i Vidal, Ensem Claver, FADAC, Ripollet i Tiana de la Riba van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dintre del projecte Coema, Cultura Emprenedora a les Escoles. Part dels beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats.
1: I divendres l'Escola Escursell va celebrar la Mostra de Cultura Popular un any més.
3: La pista de l'Escola Escursell i Bertalot es va omplir divendres de famílies, alumnat i cultura popular en una nova edició de la Mostra de Cultura Popular del centre. La tarda va combinar música, dansa, tradició i convivència amb la participació de les colles de l'escola i entitats culturals de Ripollet. Un dels moments més especials va ser l'estrena del drac Escupafoc, la nova figura creada pels nens i nenes de primer i que s'incorpora a l'imaginari festiu de l'escola. També es va celebrar l'acte d'apadrinament de Ball de Bastons de l'Escursell per part del Ball de Bastons de Ripollet, ara i sempre, amb l'acompanyament dels graiers dels gegants de Ripollet.
1: I el passat cap de setmana també es va poder gaudir del popular joc Geocaching al Retro Summer Fest.
3: Ha estat una mega trobada internacional de geocaching organitzada per Geotrovallers, associació amb seu al municipi. Ha proposat una trentena de reptes inspirats en els anys 80 i 90, jocs, col·leccionisme, piscina, música en directe, àpats comunitaris i fins i tot un torneig internacional de tirada de xancletes.
1: 5 i 23, passem ara als esports.
3: Aquest cap de setmana arriba

0: d'estiu. El futbol sala Ripollet torna a la segona divisió B. L'equip es va imposar el darrer cap de setmana per 6-3 a l'escola Pia de Sabadell al pavelló Joan Creus, que es va omplir de gom a gom. El ripolletenc Xavi Rufo, defensa de l'Espanyol B, continuarà vestint la samarreta blanquiblava una temporada més. El jugador afrontarà la seva segona temporada a la 21. Seguint amb esports, el Barberà va viure una final històrica en bàsquet del Copa Catalunya entre el Barberà Basketball i el Barça. El partit suposava el retrobament de dos ripolletencs, la jove promesa del Barça, Carlos Rodríguez, i el consolidat jugador del Barberà, clau en la formació del bàsquet ripolletenc, i exjugador del Club Bàsquet Ripollet, Roger Vilanova. El partit va ser el retrobament d'entrenador i Pubill, ja que el Roger Vilanova havia entrenat el Carlos Rodríguez quan estava al Sant Gabriel. En aquest cas, Carlos Rodríguez va vèncer el mestre, per la qual cosa el Barça es va proclamar campió de Catalunya gràcies a 84 punts, per sobre dels 66 punts del Vallesans. Continuem també en bàsquet, perquè el Club Bàsquet Ripollet està presentant progressivament l'equip de Copa Catalunya, que de la propera temporada renovant compromís l'entrenador Francisco Soro i els jugadors ripolletencs Pol i Àlex Brualla, Roger Serra i Pau Hernández. Els acompanyaran Oriol Bernadí, Jaume Novell, Pol Ruiz, Marga Rosset i Musa Samba. Deixen l'equip els ripolletencs Jordi Puig i Guillem Solà i Biel Llançó. El Club Bàsquet ha anunciat la incorporació del colomenc Artur Siuret. El projecte del Club Bàsquet Ripollet 2026-2027 ha anunciat fins ara 10 fitxes de jugadors i podria anunciar pròximament noves incorporacions fins a completar els 12 permesos en un partit. Com cada final de temporada, també arriba el torneig de bàsquet del Sant Gabriel, un moment de germanor entre tots els equips i el millor final de festa després de mesos de competició, esforç i aprenentatge. Serà des d'aquest divendres fins a diumenge i competiran els diferents equips de l'entitat. Passarem ara als esports de raqueta, concretament a la pala, perquè l'equip femení del pàdel del Club Tenis Ripollet ha fet història el darrer cap de setmana al proclamar-se com a campiones de Lliga. L'equip femení assoleix així l'ascens a la màxima categoria de la Lliga Catalana de Volpàdel, coneguda com Interclubs. I tanquem amb el Club Tenis Taula, concretament amb el BW Travel Ripollet, que ha assolit l'ascens a primera divisió estatal després de guanyar els play-offs disputats a Cartagena.
1: Doncs dediquem el darrer minut a repassar l'agenda, que ve carregada de temes. No només hi ha Corpus, hi ha més coses aquests pròxims dies. Anem a veure.
0: Comencem divendres amb l'inici del torneig de bàsquet del Sant Gabriel, que s'allargarà tot el cap de setmana. De 4:45 a 6 de la tarda tenim el Dia del Medi Ambient a Casa Natura amb una activitat familiar. Cal confirmar assistència. A les 9 nits de música al Teatre Auditori, Amics del 90, especial en col·laboració amb Amics del Teatre. Ja dissabte tindrem totes les activitats del Corpus, l'ou com balla, recollida de flors, missa, etc. També les primeres activitats d'Espais amb Encant, amb la pujada nocturna al campanar a les 8 i l'itinerari nocturn teletralitzat amb sortida del cim Molí d'en Rata a 9:15. A banda, a les 10 del matí tenim la festa de cloenda de l'esport escolar. També a les 10, cuina en família al centre cultural. A 12:15, estudis sense por de fer al centre cultural. A les 6 de la tarda tenim càsting de voces creatives al pati del centre cultural. A les 6, també, el primer passi del diamant més gran del món, la nova obra teatral de la colla infantil d'Amics al Teatre al centre parroquial. Diumenge, com no, dia carregat de Corpus amb les tradicionals catifes, portes obertes a l'església, pujada al campanar, tot finalitzant amb la solemne processó del Corpus Christi pels carrers del municipi. També tindrem Espais amb Encant, amb el museu surt al carrer repartint per diferents indrets diferents peces del museu del cim Molí d'en Rata. També ballada de sardanes a la plaça de la Constitució a 12:45, portes obertes a la Societat Coral Vallès, al Molí d'en Rata, etc. AFR també organitza un ral·li fotogràfic a Blanes i de 9 a 12 i a les 6 de la tarda tindrem nou passi de l'obra teatral dels infants d'Amics al Teatre al centre parroquial. Ja dilluns tenim a llegir al teatre a 6:45 a la Biblioteca Municipal. Dimecres hi ha una nova campanya donació de sang de 5 de la tarda a 9 del vespre al Centre Cultural i il·lustra com Marta Artés a 6:45 a la biblioteca. I acabem dijous vinent a les 7 de la tarda amb nits de música els mestres dels títols de crèdit Soul Bass al Teatre Auditori.
1: Molt bé, doncs fins aquí l'informatiu de la setmana amb Agenda Esports incloses. Moltes gràcies, Marc.
2: A tu, Toni.
1: Ara farem una pausa i a la tornada parlarem de catifes, d'Espais amb Encant i també de la celebració religiosa del Corpus i les portes obertes de l'Església.
3: El 91.3 Info Setmanal.
4: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM.

0: amb els matins Poc Rock.
1: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica, así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes, de 9 a 10 de la noche, tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
2: Long Play, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Long Play, la música 80 como nunca la has escuchado.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
4: Cap de setmana de Corpus, aquesta és justament la portada de Tot Ripollet al dia. Marc Mata, què tal? Benvingut.
5: Bona tarda, Toni.
4: Doncs després de seguida d'aquesta secció que avui hem avançat una miqueta, parlarem amb tots els protagonistes d'aquest Corpus, aquests espais amb encant i també totes les festes religioses, però abans volem saber què porta la premsa local. Ja ho dèiem, una més abans ho comentàvem amb el Marc, aquesta portada, aquest detall de la catifa aquesta de fruites que van fer els italians, no?, l'any passat.
5: Sí, és aquesta catifa sorprenent, no?, perquè nosaltres estem acostumats a veure catifes de flors, però no de menjar, i més amb aquesta calor, no?, i només veure-la entrevegana. Esperem que el temps aquest cap de setmana acompanyi, perquè avui fa una mica raro el dia. I parlem, doncs, això del que passarà aquest cap de setmana amb el Corpus, i aprofitem, si em permets, que també parlem que Ripollet Costums i Tradicions estarà present el dimecres vinent a la Sagrada Família, aprofitant la visita del Papa, amb una catifa que faran i que estarà allà a la Sagrada Família, que també portem en el tot aquesta setmana.
4: Doncs després ens ho explicarà el Pere, que a més crec que donarà alguna primícia més enllà que no saps ni tu.
5: Crec que no.
4: Demano a la gent que ens escolti i el que explica amb atenció, perquè la veritat és que s'enduran una bona sorpresa, i sobretot el dia que vingui el Papa de Roma i la tele enfoqui la catifa, després quan ens escoltin a l'entrevista, i després ja ho explicarem, i se sàpiga exactament què és el que farà el Pere Padró, és una de les 21 persones que farà aquesta gran catifa davant de la façana més nova que hi ha de la Sagrada Família, doncs quan vegin això, que després ens explicarà, sabran que ho ha fet ell i que una miqueta és Ripollet i Ripollet Costums i Tradicions qui està al darrere. Doncs molt bé, Marc, doncs i tant, un mestre catifaire que bé, i el Corpus de Ripollet, que de fet és un de les persones que va fer que recuperés, fa ja des de l'any 2008, crec que és. Doncs parlem ara d'un tema menys agradable, com és, doncs, Can Mas, que ara mateix sembla ser focus d'atenció, doncs, des de veïns que reivindiquen en el ple, Vox, que també fa, doncs, la seva reivindicació, decidim avui mateix una de les seves assemblees, justament coincideix que també és allà a Can Mas, i l'alcalde, doncs, va anar expressament el dilluns també amb representants de les forces de seguretat a donar explicacions i a preguntar també als veïns. Doncs què és el que... com es va viure aquesta reunió, Marc?
5: Doncs va ser una trobada que va omplir, però no cabia ni una agulla més, ni una agulla a la sala. Després, com va ser molt llarga, va començar a buidar-se, va començar al voltant de les 7 de la tarda i no va acabar fins quarts de 10 de la nit. Uh-huh. Va ser dilluns, per tant, el dia següent ja havia, era dia laborable, per tant, es va anar buidant, però nosaltres en el titular ho deixem clar, el que més preocupa als veïns és la inseguretat que tenen ells, la sensació, i diuen que pateixen, els delictes, perquè es va mostrar dades oficials dels delictes al nostre municipi, i des de Mossos i policia local parlen que en les últimes 3-4 setmanes que porten amb un operatiu especial, doncs els robatoris en cotxes, per exemple, doncs han baixat un 75% només en el barri de Can Mas. Segons les xifres oficials que van presentar, que eren del Ministeri, un 39,47 delictes té Ripollet per 1.000 habitants.
4: Uh-huh. El que passa és que de vegades costa discernir si això és molt o poc. També estem en el lloc 35 de les ciutats amb més delictes. Això és bo o dolent?
5: Jo, veient el gràfic que van mostrar, per una part, veig que és bo comparat és a dir, amb bueno, una altra.
4: No parlem de bo dolent, parlem que és greu o menys greu. Uh-huh.
5: Però sí que és veritat que els veïns feien molt incís, preguntaven molt per la quantitat de delictes que hi ha en el barri de, uh-huh, de Can Mas. Mossos, policia local i ajuntament deien que la xifra concreta no la tenen. Uh-huh. Estem parlant que el 39,47 és de tot el municipi, no del barri de Can Mas, però sí que la sensació dels Mossos és que ha baixat un 75% els delictes al barri de Can Mas, i com remarcava la sergent Elisabet Gallego dels Mossos d'Esquadra, tenen una problemàtica, no?, que és que segons quins delictes no estan penats amb presó, per tant, detenen a la persona, la posen en disposició judicial i després de passar a disposició judicial torna a estar en llibertat i pot tornar a delinquir. I també va sortir un altre tema, una ocupació en una nau al carrer Indústria, que també la sergent deixava molt clar que per poder-los desallotjar hi havia d'haver una denúncia per part del propietari de la...
4: De la nau.
5: De la nau. Mm-hmm. També és veritat que demanaven els veïns, demanaven que hi hagués més càmeres de vigilància, que es veiés més presència policial, però a peu, que no en cotxe, que aquesta és la sensació que ells tenien, de no veure policia uniformada a peu, mm-hmm, tot i que sembla ser que hi havia policia de paisà, segons també deien els agents.
4: Molt bé, doncs, com dèiem, Can Mas ara mateix és focus d'interès perquè ha aixecat la veu amb el tema d'aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació, sensació i realitat d'inseguretat que es pateix, i llavors sigui més o menys que a Ripollet i més o menys que a la resta del voltant, però la qüestió és que la seguretat és un dret que tenim i doncs s'ha de saber exactament què passa i mirar de millorar-ho. Doncs tenim també altres queixes en aquest cas, les que doncs recull la defensora de la ciutadania. També, de fet, són queixes contra l'Ajuntament per gent doncs que sent doncs que no és ben tractada. Doncs què és el que va explicar la Núria?
5: El que més destacava va ser temes d'habitatge, la taxa de residus. Va dir que aquestes queixes, no, per la taxa de residus té vinculació amb el que portem temps, no, parlant, que és el tema del porta a porta, i va parlar doncs d'altres conflictes que també preocupen a la ciutadania, però especialment això, habitatge, taxa de residus i enllumenat o el transport públic.
4: Uh-huh. Parlant també d'aquesta protesta, perquè va Ripollet i Cerdanyola es van manifestar conjuntament fa ja bastants dies des de que va passar això, que van ser les festes majors de Cerdanyola, però de fet doncs encara cueja, no?
5: Sí, sembla ser que mentre s'està judicialitzat el tema, doncs diumenge va haver convocada una protesta per diferents entitats socials, que va començar a Cerdanyola, on van haver a les barraques de Festa Major aquestes agressions feixistes, i va anar des d'allà fins al davant de la policia d'aquí de Ripollet, on van haver aquestes dues agressions homòfobes, I vam participar, segons jo no vaig estar, va estar la meva companya, la Laia, i segons ella va poder relatar, van haver centenars de, de persones.
4: Sí, en el vídeo que abans hem posat, doncs es veia, la veritat és que bastanta gent. I deixant destacar, ja per acabar, el que és aquesta entrevista que has fet amb aquests tres joves de l'Estel, que es queixen, que volen fer festes, explica-m'ho bé, volen fer activitats per gent jove, que a més siguin doncs assequibles per ells, a Ripollet, i a més que no siguin en escoles, no?
5: Sí, jo crec que és una problemàtica que ja ve de lluny, perquè jo no tinc la mateixa edat que ells, soc una mica més gran, i jo ja recordo que tampoc hi havia tants espais de festa per als joves, però ells el que reclamen ja no és el que podem entendre com festa de discoteques, sinó espais on poder ells fer la seva festa amb preus populars, i més enllà d'haver d'anar a patis d'escola o més enllà de les festes de festa major, no? I ells doncs expliquen això, no? Que consideren que l'oci nocturn està bastant eliminat, com deia, traient doncs les festes de Halloween, Cap d'Any o festa major, i reivindiquen això, poder fer encara que sigui en els parcs, muntar doncs alguna festa per poder gaudir i no haver de sortir del municipi.
4: Perfecte, doncs això i més coses, però no hem pogut comentar-ho tot en l'edició d'aquesta setmana i al carrer del Tot Ripollet al Dia. Marc Mata, moltes gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies.
4: I nosaltres ara, doncs sí, serà el moment de començar a escoltar els diferents testimonis del Corpus, d'aquestes catifes florals i també de les celebracions litúrgiques, així que doncs de seguida sentirem a Roger Balló, regidor de Cultura, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, que ens presentaran aquest Corpus i aquests espais amb encant i aquest museu que surt al carrer aquest dissabte i diumenge.
3: El 91.3, Info Setmanal.
6: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
7: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda. Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: I arriba el cap de setmana més important sempre, cada mes de juny, com és el del Corpus, i avui parlem d'una de les dues activitats més importants que hi ha, que són els espais amb encant, que també es donen a conèixer i es viuen en el marc d'aquest cap de setmana cultural, popular i religiós, com és el Corpus. I per parlar-ne tenim a la cap de Cultura i Patrimoni, l'Helena Vilalta. Bona tarda, benvinguda.
8: Hola, bona tarda, Toni.
4: I el Roger Balló, que és el regidor de Cultura, benvingut també.
9: Bona tarda.
4: Doncs res, què hi ha de diferent en aquests espais amb encant?
9: Bé, aquest any hem fet una proposta bastant diferent. Crec que era, ja ho vam començar a mig parlar quan vam fer les nits del museu, és la intenció doncs de treure el museu fora del seu espai actual, que és i portar-ho al carrer. I crec que era l'excusa perfecta, doncs, ja que fem tot el tema de Corpus, portar-ho, que ja fèiem una mica doncs alguns recorreguts pel poble, pel casc antic, doncs aprofitar això doncs per a treure algunes peces de donacions que ens havien fet veïns i veïnes.
4: Com creus que es retroalimenta el Corpus amb vosaltres i vosaltres amb el Corpus?
9: Crec que és una relació, a veure, de win-win, o sigui, tant ells tenen doncs més gent, perquè nosaltres també fem activitats, i com que hi ha el Corpus, doncs també hi ha més gent. Jo crec que és una relació alhora que ens beneficia tant amb uns com els altres.
4: Helena, perquè ja fa anys que es defensen, es donen a conèixer i es recorda que Ripollet té diferents indrets, equipaments, serveis i racons, doncs realment doncs moltes vegades desconeguts, però aquests dies doncs es mostren d'una manera diferent. Com ho fareu aquest any?
8: Doncs aquest any el recorregut és una mica el mateix de cada any, no? De fet, amb això dels espais a mancar, nosaltres sempre diem que ens agradaria poder créixer i mostrar espais a mancar que hi ha fora del nucli antic, no? Quan ara preguntaves en el Roger com s'interrelaciona, jo penso que és una suma de tot plegat que posa en valor el nucli antic, no? Perquè tant les catifes com els diferents espais que posem en valor en aquesta activitat, doncs estan en el nucli antic, però això no vol dir que no hi hagin espais a mancar fora, no? D'aquest àmbit territorial. Però sí que és un dia en el que la gent, amb tota la festivitat de Corpus, passeja per aquests carrers, i els espais són carrers, són cases privades, no? Tampoc n'hi ha tantes de cases privades que puguem entrar, perquè lògicament la gent té la seva intimitat, que s'ha de preservar, i no és tan fàcil que la gent t'obri les portes, tot i que hi ha cases precioses, amb jardins i amb espais molt bonics, però que lògicament, doncs, no hi podem accedir, no? Però sí que gràcies a la generositat d'algunes famílies, no? Com en aquest cas la família Padró, que ens deixa entrar en el Jardí Romàntic, o la família Gasó, que ens deixa entrar a Can Buixó, doncs podem visitar aquests espais que són privats, i després posem o la capilla del FEDAC, no? Que té els únics vitralls que es coneixen a Ripollet, i després els carrers, senzillament els carrers del nucli antic, que tenim un nucli antic bonic, amb encara, no?, molts espais que són, potser no d'origen, però sí que el traçat encara recorda molt, no?, el traçat original de el que és el primer nucli de Ripollet. I són tots aquests espais els que, a través d'activitats cada any, i aquest any amb l'activitat del Museu al Carrer, posem en valor.
4: Parlem d'aquesta activitat Museu al Carrer, que és el que es mostrarà.
8: Doncs peces que tenim a la col·lecció del museu. Nosaltres tenim una col·lecció que és molt diversa. Penso que és una de les coses que ens singularitza i que per mi és important, i és que gràcies també a la generositat de la gent que ha volgut que els seus records familiars formin part, perquè formen part de la història de Ripollet, doncs ara els tinguem conservats i preservats en el CIP. Estan en una sala de reserva perquè ara, en aquests moments, l'espai que tenim expositiu és molt petit, no podem exposar-ho tot, però ara tenim gairebé unes 4.000 peces, amb una col·lecció diversa que hi ha des d'eines del camp, tant de la part de la vinya com del cereal, que són, doncs, els dos cultius, no, que hi havia més majoritàriament, però també tenim una col·lecció de salut molt important, i farem una petita mostra en dos espais diferents d'aquesta col·lecció de salut. Tenim un fons d'art que no traurem, perquè el fons d'art és molt més delicat, però també tenim indumentària, tenim roba antiga, i hi haurà també algun espai amb la indumentària, i algun espai dedicat, doncs, al tema del tèxtil, i a la ramaderia, bueno, són 13... Les joguines, 13... Sí, els estris de la llar, com un picamatalassos, per exemple. O sigui, és una col·lecció molt rica i molt diversa, i és difícil mostrar-ho tot alhora, i pensem que és una oportunitat, doncs, per fer un petit tastet de tot el que Ripollet conserva.
4: Com pot saber la gent on estan aquestes coses, o se les han, o d'alguna manera sorpresa també s'ho trobaran?
8: No, tindrem un recorregut, de fet, sí. Són 14 espais, en són 13 amb objectes, i un 14 que estarà davant de l'Arxiu Municipal, que és un panell on la gent podrà escriure quin és el record de Ripollet que pensa que mai es pot oblidar. Cadascú tindrà el seu. I després tindrem uns fulletons, uns díptics, on hi ha una petita explicació del que la gent podrà veure a cada espai, i hi ha un plànol enumerat amb els 13 espais, amb el qual la gent podrà anar passejant, i després hi haurà uns arcs de fusta que marcaran visualment quins són aquests espais, no? On podran veure coses del museu. I hi haurà companys en els diferents espais fent la custòdia dels objectes, perquè evidentment hem de reforçar molt la seguretat en aquest cas, perquè estem traient el museu al carrer, i a part estaran, doncs, per informar allò que la gent vulgui saber sobre aquell espai.
4: Molt bé, a més hi ha també portes obertes, visites al campanar, de fet hi ha un horari especial, no? També per amb cert suport, també hi ha una visita teatralitzada, doncs feu-nos 5 cèntims a tot plegat.
9: El dissabte a la nit tarda, tenim la visita teatralitzada amb la col·laboració d'Amics del Teatre, com ja vam fer l'any passat, i hem vist l'èxit que vam tenir també, doncs, del campanar. Aquest any ho farem no només a la nit, també ho farem el diumenge al matí. Per tant, tindrem aquesta novetat que també el diumenge ho podrem fer, i ens sembla que el CIP el tenim amb portes obertes, O sigui que sí. Tenim...
8: El CIPI el Molín Portes Obertes, sí. Després encara queden algunes places, està bastant ple, però queden places per la visita teatralitzada, que s'ha d'inscriure la gent que vulgui assistir-hi a reserves.molidenrata@ripollet.cat i la gent que vulgui inscriure's a les visites del campanar del vespre o del diumenge al matí, doncs a través de la web municipal de ripollet.cat pot inscriure i triar la franja horària que li vagi bé.
10: Però és la visita dels espais amb encant és el diumenge al matí, no?
8: Sí, de 10 a 2.
10: De 10 a 2, eh? Sí. És quan es podrà fer, que és quan està tot muntat al carrer, per entendre'ns, no?
8: Exactament, ens llevarem ben d'hora i ho deixarem muntat perquè a partir de les 10 la gent ja pugui visitar-ho.
9: Hi haurà les sardanes, també, com cada...
8: Sí, hi ha les sardanes, des de totes les activitats, no? Amb les catifes, les activitats de la parròquia, no? Sí, i de totes les diferents agents, sí, no? Que sí, col·laboren per aquesta festivitat.
10: A més, no oblidem que és una festa d'interès turístic, aquesta, Vull dir que, de fet, de les més importants que hi ha a l'any, no? El Sant Antoni, potser aquesta seria la segona, no? A nivell de, sí, de tradició.
8: De tradició, sí. Després tenim les activitats de carnaval, de Reis, que són molta gent al carrer, però aquesta sí que és cert que ve gent de fora i que en el Vallès Occidental és, si no l'únic, et diria que pràcticament l'únic municipi que fa catifes, i com que nosaltres sumem la part dels espais amb encant, més totes les activitats que fa la parròquia, diguéssim que és un cap de setmana molt farcit d'activitats.
10: Sí. Per acabar, com pot apuntar-se la gent? La majoria de les coses són lliures, entenc, però sí, per fer les reserves, el campanar...
8: Sí, sí, el que comentava.
10: O la visita, o com s'ha de fer?
8: A través de la web, les reserves del campanar, a través de la web www.ripollet.cat, que hi ha els horaris,
10: programa, no?
8: Sí, sí, estan al programa, i les visita teatralitzada, doncs, a través de reserves.molidenrata@ripollet.cat, i són gratuïtes, totes les activitats són gratuïtes.
10: Bé, sobretot la gent que ja ha fet altres visites és una mica com sempre, no?
8: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
10: Molt bé, doncs cap de setmana complet, no sé si el temps acompanya, no? O què?
9: Vam patir el principi de setmana perquè posava que plouria, ara sembla que no, que avui i demà hi prou, o sigui que creuem els dits.
10: I si a sobre fluixa la calor, també s'agrairà, ja perquè pel Corpus...
8: Es pateix.
10: Sí. Doncs en parlarem avui també amb el Pere Padró, per la part que li correspon a tot el tema de les catifes, i després doncs, també amb el mossèn, que també ens vindrà a explicar doncs, la part de la parròquia. Així que moltíssimes gràcies a l'Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, Roger Balló, regidor de Cultura. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies a vosaltres.
10: Que vagi molt bé el Corpus. Ja el gaudirem entre tots al carrer. Gràcies.
3: El 91.3, Info Setmanal.
11: Dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
12: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
13: A veure, que no sona, papa.
12: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que parlen, que són tres.
13: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
12: Això. Però a quina hora és?
13: De 5 a 7, los miércoles. I si no, a ripolletradio.cat.
3: El 91.3, Info Setmanal.
10: Ripollet es coneix dins i fora, entre moltes altres activitats, però una de les més estimades i esperades, el Corpus i les catifes florals. I darrere d'això hi ha una entitat i especialment una persona que des de fa molts anys treballa per aquesta part de la cultura popular, com és el Pere Padró. Què tal? Benvingut.
9: Molt bé.
10: President, bona tarda. President de Ripollet Cultura i Tradició,
9: Molt bé.
10: Molt bé. Doncs ja tenim aquí el Corpus, les catifes florals. Sí. Doncs tema dijous. Això arrenca el dissabte, no? Sí. Amb la tallada de flor, tot això.
9: Avui dijous justament és el dijous de Corpus.
10: És veritat.
9: Avui, dijous de Corpus.
10: Tens raó.
9: Sí. I està bé que ho parlem, no? Perquè hi ha llocs que se celebren encara el dijous. Aquí ho fem el diumenge.
10: Es fa perquè creus que es fa? Perquè...
9: Es fa perquè la tenen com a festa pròpia local. Llocs com importants, no?
14: per exemple, la Patum, no? D'aquí, i llavors a fora d'aquí, d'Espanya, hi ha molts llocs importants del corpus, com és Toledo, que és potser el corpus més espectacular que hi ha, el de Sevilla, Granada i Còrdoba, que aquests ho celebren justament avui.
4: I què es pots dir, perquè tu ets un expert en el corpus, sobre com és el corpus a Ripollet?
14: Aviam, el corpus aquí a Ripollet...
4: Com és ara i com ha estat, eh?
14: Està, bueno, esclar, jo i tot un grup de persones vam recuperar-lo fa anys, perquè es havia pràcticament extingit, es havia perdut, i doncs el vam recuperar, em sembla que era el 2002.
4: Per què creus que s'havia perdut, Pere?
14: Es va perdre, bueno, perquè va ser una època una mica complicada, es van deixar de fer la processó, i llavors, clar, al deixar de fer-se la processó, pues el que són les catifes de flors, pues no es van fer. Mm-hmm. I potser van estar, potser 20 anys que no es va fer.
4: Déu-n'hi-do, però això són molts anys, eh?
14: Sí, mm-hmm. Sí, però... després va anar canviant tot, no només, no solament aquí a Ripollet, sinó tot en general. Es van tornar a promocionar més les processons i, bueno, es va tornar a recuperar aquesta festa. No solament aquí, també altres llocs, molts altres llocs de Catalunya, també.
4: I algunes vegades, a més, en l'actualitat, que es vol dissociar la part religiosa de la part festiva, però, de fet, continuen estant molt vinculades, no?
14: Sí, perquè el corpus té una part festiva, o diem-li popular, que és la, doncs, de tots els actes que es fan al carrer, com és les catifes, altres participants que participen de cultura popular, i doncs també la participació, que és el que la fa popular, dels veïns dels carrers, vale? I llavors té la part religiosa, que també és la processó que passa pel carrer.
4: Doncs comencem, hi ha una part que és de funcionament, que ja ho hem dit, el preparar les flors, no només flors, serradures,
14: no, no. Sí, sí.
4: Sals, colorants, mil coses, però tenim doncs allò tan bonic com és l'ou com balla, no?
14: Mm-hmm.
4: Això és el dissabte a la una, era?
14: Sí, sí, s'inaugura el dissabte a la una, i bueno, ara entre avui i demà es rementarà tot la font. Perquè estigui tot ben bonic.
4: Jo t'he de dir que com a nen recordo que quan jo era petit i ho veia, doncs era una cosa que cridava molt l'atenció,
14: sí,
4: no? Aquell ou que...
14: Clar, clar, que balla, que balla. És que balla sobre del raig d'aigua.
4: I a més aquí teniu un absis, que és un raconet,
14: sí,
4: que guarniu
14: molt bonic,
4: molt
14: sí,
4: bonic, i després allà hi posem l'ou, que ja m'ha explicat que té la seva màgia, eh?
14: Sí, home, clar.
4: Doncs això ja sabem que és el dissabte, que és aquell dia doncs, que comença doncs, el que és ja la tallada de flors, i a més doncs, la parròquia també fa les seves activitats, espais amb encant des de l'Ajuntament també, però tenim doncs aquesta part que feu vosaltres, anem a desgranar una mica pam a pam des de Ripollet Cultura i Tradició, aquesta preparació de les catifes.
14: A veure, la preparació no sols... Aquí en el programa surt, clar, que és dissabte, la preparació de la tallada de flors i la recollida de materials de tots els carrers que es fan i l'elaboració de les catifes el diumenge. Però el que no es veu ni surt en el programa és tota la preparació, com tu deies, dels materials, de tenyir tots aquests materials.
4: Que, per cert, quan es va cremar...
14: Perquè no solament és de flor.
4: Quan es va cremar tot el magatzem on tenia un material, ahir entenc que també...
14: Allà es va perdre molt material, molt, molt.
4: Que hagués servit per aquest any,
14: no? Que era servit perquè sempre quedava sobrant de material, tenyit, de viruta, serradura, tenyida, i sals, tenyides, i clar, tot això, tot aquest... aquesta que teníem magatzem amat, doncs ha perdut. I tenim menys, potser menys material.
4: Tens algun càlcul de quant material es necessita per guarnir tots els carrers de Ripollet? Perquè la gent entenc que ve allà a fer-los, però que sou vosaltres que els subministreu els materials.
14: Sí, bueno, es fa una reunió preparatòria abans, ja la vam fer, ja fa 10 dies o 15 dies, i clar, més o menys cada avui ja sap el que necessita. Llavors, el dissabte a la tarda mentre es talla tota la flor, doncs es van recollint els materials tenyits, o sigui, serradura, viruta i tot això, i ells més o menys s'emporten el que necessiten de cada carrer.
4: Quants sacs? Quants camions?
14: Sí, són caixes de material.
4: Com quantes caixes pot haver?
14: Sí, bueno, no ho sé, no ho hem comptat, però clar...
4: Moltes.
14: És molt.
4: Moltes. I això d'on ho traieu, per cert?
14: A veure, l'encenall ens el proporciona una fusteria i bueno, a saques, i tenim allà... Per anar tenyint.
4: Sí, però com ho tenyiu, això?
14: A veure, es fa amb uns bidons, amb pintura a l'aigua, amb uns bidons grans, aquests industrials, i es fa el color. Llavors, quan està fet el color, que és, això és immediat, Llavors es tira la viruta o la serradura. Està 2 dies a dintre, I els 2 dies es treu amb uns assecadors que tenim i s'estenen per secar-se. Quan està sec, s'encapsa.
4: Això fa quant de temps?
14: Des del febrer.
4: Des del febrer.
14: Des del mes de febrer. Vale. Per això dic que és important saber que no és solament aquell dia.
4: Clar, que
14: la
4: no
14: feina.
4: És, no ho demana no, per no. Amazon i ja ho tens.
14: No, ja. Exacte, que hi ha tot una preparació abans.
4: Sí, sí. Molt bé, estem parlant sobretot... El que més costa de tot això, qui que és, de tenyir o de preparar?
14: Costa tenyir, perquè és molt, molt laboriós. A part, abans de tenyir, has de cribar o garballar el que és, perquè te'l donen... O sigui,
4: en brut.
14: En brut, clar. O sigui, barrejat, serradura i viruta. Uh-huh. Llavors, has de passar amb un sedàs, separar el que queda viruta i serradura. I clar, tot això és molt temps.
4: I després està la part de la flor, I la flor natural, no?
14: La flor natural, uh-huh. Que la flor natural arriba amb un camión, sempre la porten de Múrcia, un camión que va repartint per tots els pobles on fan les catifes.
4: I la flor t'arriba sencera? O
14: sí,
4: ja t'arriba...
14: sí, amb capses, amb unes capses molt grans. Mm-hmm. És bàsicament clavell de diferents colors, que és el que va més bé.
4: Però t'arriba el clavell que s'ha de desplomar? Per
14: sí, s'ha de desfollar.
4: Ostres, tu!
14: Clar. I aquest any s'ha d'encarregar molt més. Sí.
4: Com?
14: S'ha d'encarregar més quantitat.
4: Ah, s'ha encarregat
14: més. Per suplir una mica la falta de la viruta. Mm-hmm. Que potser hauria anat una mica just.
4: I així que ens puguis dir quin tipus de motius o de carrers i de catifes ens trobarem?
14: Bueno, ens trobarem, cada carrer fa el seu dibuix, hi haurà dibuixos geomètrics de coses naturals, de flors, bé, variat, com sempre.
4: I la catifa de l'entitat, què serà aquest any?
14: Aquesta sí que... Bueno, només et puc dir una cosa, ¿vale?
4: Sí.
14: És Gaudí i Corpus.
4: Ahà.
14: Perquè és l'any Gaudí. Només dic això, que hi haurà Gaudí, però relacionat amb Corpus.
4: Molt bé.
14: És un disseny molt bonic, Molt bonic. Esperem que es pugui fer.
4: És original, teu?
14: Sí, sí, és un dibuix original i express per aquest dia.
4: Sé que ets una persona molt modesta, deixa'm que jo digui que ets un artista, pintor, dibuixant, etc., passebrista, i en el tema catifaire ets un mestre reconegut internacionalment, deixa'm que ho digui, després et preguntaré alguna cosa també molt, molt interessant que faràs, i després també doncs, la singularitat d'aquests dissenys que feu, que no és allò agafo el Pantocràtor i el faig, sinó que s'ha de versionar, per dir-ho així,
14: clar.
4: Per poder ajustar a aquest tipus de disseny. I està realment, doncs, sempre hi ha cada any una sorpresa, en aquest any doncs, tenim moltes ganes de veure
14: aquest disseny. Esperem que es pugui fer i que el temps ho permeti, perquè és un disseny molt bonic, amb molt de detall, molt de detall, molt, molt, o sigui, és molt detallat,
9: i esperem que es pugui fer. Perquè...
4: Sí, perquè recordo alguns dels que has fet que, com dic jo, semblava una fotografia, eh?
9: Sí,
4: perquè
9: sí.
4: De vegades
9: sí.
4: Parlem de disseny geomètrics, doncs, que, doncs clar, doncs, treballes, doncs, com dic jo, a centímetres, i tu quasi treballes a píxels, eh? És
9: sí,
4: a dir,
9: sí.
4: Treballes com a punts, eh? Mm-hmm. I llavors doncs, es crea aquesta gradació, com dic jo, quasi fotogràfica. I després, per desgràcia, no deixa ser un art efímer, eh? Perquè
9: sí.
4: Això després passa la processó o passa la ventada i adeu-siau.
9: I se'n va.
4: No? Sí, és com les falles, que dius, sí. Que maques que són, però sí. Després les cremen, no?
9: Sí, sí.
4: Quina llàstima
9: és el
4: no
9: mateix
4: poder...
9: final que es destrueix.
4: Quina llàstima no poder indultar una catifa sí. I deixar-la tot l'any, eh?
9: Sí.
4: Però no podria.
9: No podem.
4: Bueno, però també és la gràcia, no?
9: Sí, clar. És el sentit que ha tingut sempre i, bueno, i que té la seva lògica. Sí.
4: Ja sé que fa tants anys que ho fas, com que ja et sembla normal, però no hem d'oblidar que cada any doncs, la gent està esperant el diumenge a sortir i quan et trobes tota aquella gent pel carrer, què penses, Pere?
9: Bueno...
4: Els que s'ho miren, parlo dels que s'ho miren.
9: Sí, sí, també. Sí. No, que, bueno, que penso que trau, que és una cosa molt vistosa, molt, a veure, que crida l'atenció i per això atrau a moltes persones i que, bueno, és una mica sentir-te una mica satisfet de l'esforç i el treball que costa fer-ho, que llavors doncs, la gent ho pugui veure.
4: Sí. I parlem també de tots aquests voluntaris, tota aquesta gent doncs, que es van sumar al carro ara fa doncs, 10-15 anys quan veu
9: sí.
4: Reprendre aquesta activitat i que continuen cada any doncs, dient, doncs mira, som jo sé, els sardanistes, recordo, o els aragonesos, o els del bàsquet, han hagut també moltes vegades entitats
9: sí, sí.
4: O carrers que pensen doncs, perquè és el seu aniversari o perquè doncs, volen contribuir amb una petita o gran catifa, doncs també el posar en valor aquesta gent. Doncs com col·labora i quin és el seu paper, Pere?
9: Bueno, aquí, aviam, com que està obert, sempre ha estat obert a tothom qui vulgui participar, doncs hi han participat diferents entitats, hi participen escoles, també algunes escoles. Nosaltres sempre... l'esperit d'aquesta festa és que hi pugui participar tothom que vulgui i nosaltres contents doncs, de que hi hagi doncs, la major col·laboració possible, per això hem col·laborat amb totes les entitats que doncs, han volgut afegir-s'hi en aquesta festa.
4: Per cert, Pere, que les catifes no són només qüestió de corpus, hi ha catifes tot l'any, també
9: sí,
4: per altres motius
9: sí.
4: Festius, i tu, a més, has anat ara mateix, has estat a Menorca,
9: sí,
4: pot ser?
9: Sí, sí, sí.
4: Què vas fer allà?
9: A Menorca és, bueno, és la població menorquina d'Es Castell, que està molt a la vora de Maó,
4: uh-huh.
9: I fan una espècie de... lo de Girona temps de flors,
4: uh-huh. Vale?
9: Tot ornamenten tot les cases, els balcons, patis i tot això. Llavors, clar, com que jo conec molt l'Ajuntament d'allà, vaig parlar i tal, i bueno, l'any passat va ser la primera vegada que hi vam anar, eh? I va ser també molt maca, la catifa que... Cada any dediquen un tema, no? Aquest event. No? I l'any passat era el camp i aquest any era la música
4: uh-huh.
9: I també la vam fer aquest any.
4: Hi ha un tema de plena actualitat que uneix Gaudí, val? Aniversari de
9: sí,
4: Gaudí
9: sí.
4: I a més resulta que tenim una visita superimportant a Barcelona com és el Sant Pare.
9: Sí.
4: Sé que tu també hi haurà una catifa, pot ser?
9: Sí, sí.
4: Doncs què faràs tu ahir i què ens pots dir?
9: També es fa una catifa que també hi ha Gaudí i a Gaudí i que s'està mirant la torre que ell no va veure, la torre que s'inaugura,
4: però que és com imaginar-se que va...
9: que ell o sigui, el Gaudí mira la torre que no va veure acabada, bueno, ni tot la resta de l'edifici. Uh-huh. Llavors és una cosa simbòlica, com vulguem dir, mira el que he fet, no? Al final...
4: Vull dir que no serà figuratiu, eh? Sinó que
9: sí,
4: serà...
9: sí, perquè sí. ell surt, eh?
4: Uh-huh.
9: Ell surt, la figura,
4: uh-huh.
9: Igual que sortirà la d'aquí, també, eh?
4: Uh-huh.
9: Aquí surt, també. Allà també surt, però mirant cap a la torre.
4: És que Gaudí mirant la Sagrada Família, mirant la torre.
9: La torre que s'inaugura.
4: La torre de Jesús,
9: així és com
4: diu, no?
9: La d'aquí és el Gaudí en la processó de Corpus.
4: Ah,
9: ara ja t'ho dic.
4: Això és, clar. Això és una llicència que us heu pres, sí. Ojalà, no?
9: Sí. Doncs en aquesta altra està ell mirant-se la torre de Jesucrist, que és sí. La que s'inaugura. Uh-huh. I una mica més al fons es veu la Torre de Maria.
4: I què fas tu ahir en aquesta catifa?
9: A Gaudí. Jo faig la figura. De...
4: Això ho feu entre tota la federació,
9: sí,
4: imagino?
9: Sí, però jo sempre faig les figures. I aquesta es fa conjunta amb la federació.
4: I què es veu? Gaudí d'esquena, imagino? Gaudí de perfil?
9: No, de cara. Sí, mirant, sí. Sí.
4: I on t'has basat? Perquè això, clar, això ha hagut de crear tot un bosset.
9: Sí, bueno, aviam, són dissenys que vas fent proves i proves i al final... Vull,
4: suposo inspirat en alguna fotografia.
9: Sí, sí, sí, perquè, per exemple, la d'aquí està inspirada en una foto real de Gaudí a la processó de Corpus de Barcelona.
4: Ah.
9: Vale? Això està tret d'una foto real. Sí, i la d'aquí, ai, la de la Sagrada Família també.
4: On està. Anirà, de la Sagrada Família?
9: Està, just al costat de la, d'on, bueno, al costat...
4: Diem fora, fora del recinte.
9: Fora, Però on al costat de l'entrada de la façana de la Passió.
4: Això és el carrer Marina?
9: Espera't, ara no sé mai quin és, si és el Marina 1 o l'altre... O sigui, clar, dona dues places, no? La del Naixement i la de la Passió.
4: La façana antiga o la moderna?
9: La nova, la de la Passió, vale?
4: Molt bé.
9: Al costat, a l'entrada principal.
4: Molt bé. I entenem que es, amb la de gent que hi haurà, que això estarà com protegit,
9: sí, sí,
4: etcètera,
9: sí,
4: eh?
9: Sí, sí, sí.
4: Bé, doncs, tindrà...
9: No, a veure, que des de fa no sé quant temps que vam tenir que donar tots els dats, els datos de cada persona que anirà allà...
4: Quan la començareu a fer, per ser?
9: El dia abans, el dia 9, que és dimarts... dimarts.
4: Perquè
9: i la visita és el dimecres.
4: El dimecres és quan és la benedicció, crec
9: sí,
4: que és al migdia, no?
9: Sí.
4: És al migdia, per tant
9: a la tarda és.
4: A la tarda, serà com 24 hores,
9: sí,
4: eh?
9: Sí,
4: que
9: sí.
4: Haurà de resistir allà,
9: sí,
4: no?
9: Sí.
4: Quin patir, eh?
9: I llavors estarem allà a l'hora de...
4: Quanta gent calcules?
9: A l'hora de la cerimònia, també.
4: Quanta gent calcules que hi sereu?
9: Sembla que són 20 i alguna cosa, 25, em sembla.
4: I tindràs el privilegi també d'estar dins de la Sagrada Família en el moment de la inauguració.
9: Sí.
4: Vull dir, és una cosa... Realment només passa un cop cas.
9: Bueno, ja és la segona, serà la segona vegada que hi està, perquè quan es va fer la consagració de tot l'edifici... Que va venir
4: quan es va tancar, no?
9: L'altre Sant Pare, doncs també hi vaig estar-hi, sí. Ja serà la segona vegada.
4: Bueno, sabem que tu ets una persona creient, sabem que ets una persona també doncs, que ho vius també des de la part de vista religiosa, en tot cas per tu, en persona. Què significarà aquest dia? Estan fent la catifa i després estan allà dins de la inauguració.
9: Home, això és un privilegi, és un privilegi molt, molt gran. I, clar, fer una catifa amb la visita del Sant Pare no passa cada dia. Això és un privilegi únic. Igual que va ser un privilegi únic també fer la catifa davant de l'altar major del Vaticà, que no s'havia fet mai. I vaig fer la figura del model que ens van donar. I això és un altre privilegi també, molt important.
4: Per mi, eh?
9: Per mi. Perquè, clar, el lloc, és que el lloc en si també és un privilegi. Tant la Sagrada Família com el Vaticà.
4: Estem segurs que si Gaudí veiés avui el seu somni al final, doncs, culminat pràcticament, i a més, com continua sent de vigent la seva obra i com el món sencer se'l mira, realment segur que tindria una
9: satisfacció. És el que és el que vol representar justament aquesta catifa, que està ell mirant el que ell ha fet.
4: Però no és oníric, sinó que directament és com si estigués ara, no?
9: Exacte, exacte.
4: Molt bé, doncs realment molt emocionant, molt interessant, i res, espera que tenim més ganes que mai de veure les catifes, al carrer. I
9: bueno, esperem que tot vagi bé, perquè, és clar, ja saps que tot el que es fa al carrer té el perill de la inclemència del temps.
4: Sí, però bueno, mira, la calor afluixa una mica, i per molt que tu diguis que creus que plourà, esperem que no.
9: Bueno, esperem però que no faci vent, també, perquè el vent és molt dolent, també. Eh?
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ja t'ha passat, les has passat totes, eh?
9: Sí, Vull dir que
4: què hi farem?
9: Sí.
4: Doncs, moltíssimes gràcies, no ens deixem res, no?
9: No, crec que no.
4: Doncs moltes gràcies a Pere Padró, president de Ripollet Cultura i Tradició, per parlar del Corpus de Ripollet, aquesta tradició recuperada, que aquesta festa d'interès turístic i també perquè el nucli antic de Ripollet lluirà com mai amb aquestes flors i aquests colors i amb aquests dissenys fets per tanta gent amb tantes ganes, amb tanta bona voluntat i també amb tant de talent com el que tens, Pere. Per cert, que m'he deixat l'exposició de l'any passat, de l'exposició que teniu d'acció fotogràfica de l'any passat, eh? Vull dir, també perquè
14: és una col·laboració, hi ha la mostra de fotografies
4: molt maca que teniu cada
14: any. I els trabucaires
4: que també, doncs, despertaran a tothom, que fan, a mi personalment em fan una mica de ràbia, però això ja és un altre tema. Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
14: A vosaltres,
4: i l'enhorabona.
14: Gràcies, gràcies.
3: El 91.3 Info Setmanal.
15: Si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
16: Va, cago en la mare que et va matisar.
15: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
17: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
3: El 91.3 Info Setmanal.
4: És un quart de set i tinc l'estudi, que això és, com dic jo, Blancaneus i els set nans, perquè l'hem remodelat tot per donar cabuda a tantíssima gent, perquè tenim una petita representació del grup infantil d'Amics del Teatre, encapçalat per la seva directora, Maica Aguado. Bona tarda, benvinguda.
18: Bona tarda, gràcies.
4: L'enhorabona, com sempre, per mantenir viu aquest teatre des de tan petitets, eh?
18: Moltes gràcies.
4: I aquest diamant més gran del món, tot a punt ja per l'estrena.
18: Tot a punt ja, ja estem a les portes, eh, d'estrenar.
4: Molt bé, les tinc aquí molt contentes, eh?
18: Sí, molt.
4: Comencem, si et sembla, saludant a la més gran, la Mercè. Què tal, benvinguda?
19: Moltes gràcies.
4: Tu vas començar també tan petita com elles, no?
19: Molt més.
4: Molt més petita encara, no? A quina edat vas començar tu, Mercè Almirall?
19: Encara no arriba a un any.
4: Madre mia, i te'n recordes o... Què t'han explicat? Què feies quan tenies un any en el teatre?
19: Bé, la primera hora que vaig ser va ser Els Pastorets, on feia de poble.
4: Imagina't, no? De com de nen petit, petit, petit en aquell poble, no? Molt bé. I ara, de què fas en aquesta obra, El diamant més gran del món?
19: De Sargenta Cris.
4: Mm-hmm. És una obra, de tota manera, que hi ha tanta gent que tots, d'alguna manera, són protagonistes, no? Però tu deus tenir, com a persona més gran, una mica més de paper, no?
19: No del tot.
4: No del tot?
19: Està bastant ben repartit.
4: Està tot molt repartit. Molt bé. Deixa'm saludar-les a totes, vale? Tu ets la Mercè Almirall. Quina edat tens, per cert, Mercè?
19: 12 anys.
4: 12 anys, molt bé. Al seu costat està l'Àlex.
18: Àlex.
4: Que és l'Àlex Lamana, eh?
19: Sí.
4: Que ets actriu, també, eh?
19: Sí,
4: ja sé. I a més, de què fas, tu?
20: Jo de lladre.
4: Mhm. Molt bé. Saps el que és ser un lladre? Saps el que és un lladre?
20: Sí. Com robar coses, però que són molt valuoses.
4: Bueno, hi ha lladres que roben coses poc valuoses, però tu vols robar el diamant més gran del món, no?
20: Sí.
4: Després preguntarem. Al teu costat està la Ivet Llargués.
21: Sí.
4: Què tal, Ivet?
21: Bé.
4: Tu de què fas?
21: De policia i em dic Rosa.
4: Ah, el teu personatge es diu Rosa, és que m'havies deixat descol·locat. I tu series la que persegueixes el lladre, no?
21: Sí.
4: Molt bé. Al teu costat està la Gala, que és la teva germana més, no? Coincideix? I la Gala Llargués, també. De què fas, Gala?
22: De nena d'aniversari.
4: Ah, és veritat que vosaltres dues esteu en un aniversari, no? Amb tu, no? Amb l'altra, no?
22: Sí.
4: Esteu en un aniversari.
22: Sí.
4: I què fas en aquest aniversari? Però no, no representa que és el teu aniversari, no?
22: No, és de una altra nena que es diu...
23: Alexia.
22: Alexia, que fa les espelmes i nosaltres portem els regals.
4: Molt bé, i tu com et dius, Rita?
23: Rita.
4: Rita, com et dius?
22: artista Martínez López.
0: Molt bé, Martínez. Perfecte, Rita. Molt bé, i tu fas també de nena del cumple, eh?
22: Sí.
0: Molt bé.
22: Ho tenim clar.
0: Però no és la que fa anys, és una altra. Molt bé, perfecte. Doncs anem al principi, amb la Maica. Doncs parla'ns de què és... No, no passa res. Què és aquesta obra, El diamant més gran del món, Maica?
18: Doncs és una història molt divertida, de molt ritme, entrades i sortides, és infinitat de nens a l'escenari, i bueno, es basa d'uns lladres que volen entrar a un museu, i una policia, un grup de policies...
22: Són dos policies.
18: Que també volen atrapar aquests lladres. Però mira quina coincidència, que s'està celebrant alhora una festa d'aniversari molt simpàtica i molt graciosa, amb l'Alèxia, que és la protagonista de la festa.
22: Sí.
18: I es diu aquí, com es diu l'Alèxia?
22: Anna.
18: L'Anna, molt bé. I hi ha una repartidora que portarà un regal molt especial.
0: Ui, i jo imagino que això és una cosa enredada, perquè clar, uns estan celebrant l'aniversari, uns altres suposos aprofiten aquest moment per intentar robar per allà al mig, no?
18: Algo així,
0: sí. I el diamant, i de qui és el diamant aquest?
22: I també els lladres, doncs, d'un museu. Estan buscant el museu, el diamant.
0: Una pregunta, vosaltres sabeu què és un diamant?
19: Sí. És un mineral.
0: Molt bé. Què més en podeu dir? Per què serveixen els diamants?
19: Són bastant cars i són molt resistents. I si no m'equivoco, s'utilitzen per fer serres o coses així.
0: Perquè el diamant és el mineral més dur que existeix en el món i serveix, no hi ha res més dur que el diamant.
18: Sí, sí.
0: I a més és molt maco, perquè brilla de moltes maneres.
22: Sí.
0: I aquest diamant surt a l'obra?
22: Sí.
18: Sí, surt en un museu.
22: Però surt en quasi totes les parts. Va brillar una mica. Mercè, saps que jo a la pastura seré un angelet?
0: I jo, a veure, anem a veure. Diguem, anem a intentar entendre el tema. Oi? Hi ha una festa,
18: sí.
0: Val. I què té a veure la festa amb el museu?
18: No, primer comença un museu, amb els lladres...
22: Que brilla.
18: Que brilla el diamant. I llavors què passa?
22: Que venen un lladre.
18: La policia ve a buscar... Els lladres, no?
22: Sí.
18: I què passa? Que es pensa la policia que estan amagats allà a la festa d'aniversari? Aquí ve la trama d'aquí.
0: Jo pregunto. I llavors, la gent del públic, ho veu. Veu què està passant?
18: Tot.
0: Ho està veient tot. I llavors, d'alguna manera... Però què passa? Els policies no s'enteren.
18: Bueno.
19: No del tot.
0: Sí.
18: No volen parlar molt.
0: No vull que m'expliqui. Bueno, en qualsevol cas, jo penso que de plorar no és aquesta obra, no?
22: No.
18: Per morir-se de riure, diuen, no?
0: Per morir-se de riure.
22: Perquè la petita porta un regal. Que és per l'Anna que...
0: Ara, Rita, un segonet. Ara anem a intentar que parlin tots. Després parlo amb tu. Després et faig una entrevista a tu sola. Comencem en primer lloc per la Mercè. De la teva edat, quan sou?
19: De la meva edat som la protagonista, encara que no sé si té 12 o 13.
18: L'Alèxia? És més gran, l'Alèxia.
19: Sí, crec que
18: l'Alèxia té 13.
19: Jo. Després, òbviament, estic jo. Després la... Míriam, la Júlia i la meva cosina Aina, encara que elles encara no els han fet.
0: Però sobre 12 anys, molt bé. I per sota teniu...
18: Tenim de 9 anys.
0: Les més petites, sí, Bueno, vull saber les edats. Anem a veure. L'Àlex, quina edat tens tu?
1: Jo, 7 i mig.
0: 7 i mig. Bueno, tu ja comences a ser vella, ja, La Ivet, quina edat té la Ivet?
2: Tinc 6 anys.
0: 6 anys, molt bé. Però són unes nenes molt crescudes, jo us veig molt crescudes. La Gala Llargués, quina edat tens, Gala?
23: 3 anys.
0: 3 anys?
23: No, 4 anys.
18: 4.
0: Ja em vaig dir, no pot ser això. I la Rita, quants anys tens tu?
23: 4.
0: 4 anys, molt bé.
23: 4, 2, 4.
0: Llavors, vosaltres...
23: Jo tinc un nen que és un...
22: Què és el Nico que fan amb el Miami?
0: Ara deixa'm-me que faci una pregunta que us farà molta ràbia.
18: A veure.
0: Que és, Rita, què vols ser de ser gran? De gran què vols ser? Lladre o policia? Anem a veure, anem a fer una enquesta. La Gala, tu de gran què vols ser? Lladre o policia?
5: Policia,
0: anem a veure.
5: Jo també quiero ser policia.
0: Tu policia, molt bé. La Ivet, què vol ser, de gran, lladre o policia?
6: Policia.
0: Clar, és que aquesta pregunta, com diguis, pregunta. Lladre, molt bé. I l'Àlex, què vol ser, de gran, lladre o policia?
6: Però és en realitat o...
18: No, és una...
0: És broma, és broma. Una cosa de broma.
6: Ah, pues lladre.
0: Digues que sí. Molt bé, m'interessa aquesta resposta.
18: Sí.
0: Clar, perquè diguem, la pregunta és, què volen fer els lladres amb el diamant?
6: Nosaltres volem com... jo em vull comprar... bueno, em vull anar a Nova York.
0: Clar, tu el diamant que no és teu, tu te'l vols quedar per vendre'l, sí, perquè et donin diners, imagino, no?
6: Sí, i que me'n vagi a Nova York a fer un viatge.
7: També va un que vol comprar llaminadures.
6: Llaminadures,
0: cotxes. Bueno, però llavors la pregunta és...

0: personas
1: Claro. I què passa aquí? Molt bé, llavors jo vull saber també. Vull saber. Anem a veure, ja sé que no tens tampoc molt de paper, Mercè, però ha costat molt d'aprendre aquesta obra.
2: No.
1: Molt bé.
0: No gaire. Molt bé. No gaire, però no tant.
1: Molt bé. I després, la resta de us costa, diguem, l'aprendre el paper o saber quan heu d'entrar, què heu de fer...
0: Ens equivoquem una mica i anem una mica tard.
1: Clar, i llavors quan us equivoqueu, què passa? Et dona per riure...
0: En riem, ens riem.
1: Però, a veure, hi ha algú que està... Anem a, i diem, no, i nervis, passeu? A veure, anem a veure l'Àlex. L'Àlex, tu passes nervis?
3: Molts nervis.
1: Nervis, no? I després, lo de l'estrena fa una miqueta de respecte, no?
3: Sí, que... i llavors, pues, que és algú que aprens, però quan ho proves ja com que ja treus els nervis.
1: És la primera obra que fas?
3: Jo no.
1: Ja has fet una altra. Què havies fet? Què havies fet?
3: Els pastorets.
1: Molt bé, i et va agradar?
3: Sí, em va agradar.
0: I també el castell amb bruixa.
1: I què et va agradar més?
3: Ah. He fet dos més.
1: I què et va agradar més de les teves obres anteriors? Què és el que més t'agrada? Diuen que agraden molt els aplaudiments.
3: Per mi no.
1: No?
3: Per mi em fa una miqueta més de nervis, perquè sí? Com que a primer em fa una miqueta de nervis, però quan aplaudeixen, pues que em fa una miqueta... de vergonyeta.
1: Claro, és normal.
0: És normal.
1: I després...
0: A mi no em fa mal, a mi no em fa res com vinc, com venia el meu amic en Noel a veure com era la pilotilla.
1: I després la Ivet, a tu què és el que més t'agrada del teatre?
4: M'agrada fer obres... De tot una mica.
1: De tot una mica. I havies fet teatre abans?
4: Sí, dos obres.
1: Sí.
4: Els pastorets i un castell embruixat.
1: I sí, quina t'agrada més de les tres? El castell embruixat, els pastorets o aquesta que faràs?
0: I també...
1: Un segonet. Deixa parlar a la companya, després veig amb tu.
4: M'agrada la que estem fent ara.
1: T'agrada aquesta? No, això està bé, això queda molt bé, eh? La última sempre és la que has de dir que t'agrada més. Molt bé. I després la gala, tu, en els teus anys d'experiència que tens, diem, quantes obres has fet fins ara?
0: Tres
1: obres, ja? Tu també vas començar, diguem, abans dels 20 anys ja feies teatre, tu, no? Bueno, jo diria que abans dels 3, diria, fins i tot, no?
0: Creo que sí.
1: Sí, i què has fet? Què has fet abans, Gala? Què has fet abans?
5: Digue-li.
1: Te'n recordes quines obres has fet?
5: Què vas fer l'any passat? Quina obra?
0: El castell embruixat,
2: no?
0: El castell embruixat i els pastorets.
1: Sí, i què feies al castell embruixat, te'n recordes?
0: De piratilles.
3: Sí. Són piratilles amb un passeig.
1: M'han dit que feia molta por el castell embruixat o no feia molta
0: por? Sí, feia por.
1: Sí, no, que hi havia coses que sí que feia por.
0: Sí. Vergonya.
1: I anem a veure, i ara la Rita. La Rita, quantes obres de teatre has fet abans que aquesta?
6: El pastel de l'hivern, els pastorets, la que estic fent, i també els piratilles.
1: Molt bé.
0: No es diu els piratilles.
5: Que has fet ara Inside Out?
0: Hola.
1: Oh, sí. Inside Out també ha sortit.
5: També ha sortit.
0: Sí, perquè era una edat i que començava molt petita i després plovava, quan venia la Cristella plovava. Estava plorant i després començava a volar malament.
1: Doncs ara jo, ja per acabar, vull que animeu a la gent a que us vingui a veure. Anem a veure. Comencem per la Rita. Va, tu vols que et vinguin a veure o que es quedin a casa?
6: Vull que em vinguin a veure els meus cosins.
1: Molt bé, els teus cosins.
6: I la
1: Gala, tu a qui vols convidar que vingui? Qui vols que et vingui a veure?
4: A la Mercè.
1: La Mercè, qui és la Mercè?
6: Ella...
1: Ah, però ella ve segur,
5: sí,
1: no?
5: Seguríssim.
1: Ella ve segur. Per què vols? És amiga teva?
0: Que va Laura, la teatre, la Laura.
1: Ah, molt bé. I la Ivet, tu qui dius que no pot faltar? Qui ha de venir? Gent que no et conegui, va. Jo que sé, gent que passa pel carrer, gent que busca perquè sigui, per buscar actors famosos, jo que sé.
0: Jo que sé.
1: Busca talentos, que li diuen...
0: Sí, jo també que sé.
4: Jo, però, per què no? Els meus amics de l'escola.

0: teus amics de l'escola, de quina escola?
1: Del Martinet.
0: I ja els has dit, eh? Que t'han de venir a veure. Molt
2: bé. Jo també vaig al Martinet, clar, que...
3: Jo al Ginet amb la Júlia.
0: Digues que sí.
2: I l'Àlex... És que si no...
0: Ja estàs, noies. I l'Àlex, qui vol que vingui? Qui, a qui convides que vingui?
2: A la gent del carrer i... Pues que hi ha un noi de la meva classe que jo pensava que no venia, però al final vindrà i pues... Que... Jo també vull que vinguin la gent de la meva classe.
0: Clar que sí. A tu quina classe vas? A quin col·le?
2: Jo, als Pinatons.
0: Molt bé. Per tant, aquí a Martinet, Ginesta, Pinatons. Em deixo alguna escola?
2: Ginesta, sí. Jo vaig
4: Sant Gabriel.
0: I Sant Gabriel. Molt bé.
3: I jo vaig... Sí.
0: Sabeu que la Maica abans era profe, no?
3: No.
2: No.
3: No.
0: No sabeu que era profe?
3: No. No,
5: no. No parlo molt de la meva...
3: És que sempre m'equivoco
5: el nom. Del meu passat íntim.
3: M'equivoco el nom, es quedaria.
5: Bueno, ara, doncs, practico una mica.
3: I jo m'equivoco el nom.
0: Molt bé.
4: A mi no.
0: Bueno, doncs res, felicitar-te, eh?
5: Gràcies.
0: Felicitar-te per aquesta colla de gent. A veure.
5: Gràcies per
0: l'oportunitat. Ja et dic jo que ho passarà molt bé la gent que us vingui a veure, eh?
5: Sí.
0: Molt bé. I ara deixa'm que li deixi a la única que té una mica de tranquil·litat aquí, eh? Que és la Mercè, que vull que ella convidi a la gent que us vingui a veure, quan us poden venir a veure i com poden trobar les entrades.
6: Jo convido a tothom, tot Ripollet, i si hi ha algú de Cerdanyola que també vingui.
3: Cerdanyola són els meus cosins que són els Joanina.
0: Rita, ara... Mira això que ho faig aquí. Un silenci. Vamos.
6: I que, si no m'equivoco, les entrades estan en la pàgina web d'Amics del Teatre i podeu... I els dies de la que es farà l'obra... aquest cap de setmana.
0: Uh-huh. El dissabte.
2: I el diumenge.
0: Però és una representació dissabte?
2: No.
5: Sí, dissabte una.
0: A la tarda i diumenge tarda, matí tarda.
5: Matí tarda.
0: Sí. Sí. Molt bé. A més, m'han dit que és un preu que és molt econòmic. Bueno, que sí?
6: No sigueu garrepes.
3: No, és que...
0: Què sent?
5: Són 5 euros.
0: 5 eurillos de res.
5: Si això no te'ls gastes en res, amb una piruleta.
0: Clar.
3: Amb una piruleta i amb un gelat.
5: I amb un gelat,
0: però...
3: Amb un xupa-xup.
0: Que amb 5 euros no pots comprar-te un diamant.
5: No.
0: Doncs escolteu, noies, que ha estat un plaer. A més, què passa? En aquesta obra només surten noies? No,
3: no
0: surten
3: nois? No, surten nois.
6: Ens hem deixat el sector masculí.
0: Vale.
2: Sí. Són nois.
0: No sé, pensava dir que igual només hi ha policies...
5: 3, 4, 5 nois.
0: Igual no surten.
3: No,
0: lladres.
5: Hi ha dos nens. De policia n'hi ha un. I la festa d'aniversari, dos nens.
0: Molt ràpid.
5: El Lleó i el Clau. El Noah de lladre i el Joan de...
0: Doncs ara sí que ho hem de deixar, perquè abans de marxar encara avui és un... aquest cap de setmana, si sabeu que hi ha Corpus a Ripollet.
5: Sí, eh? Les flors.
0: Hi ha catifes als carrers. Sí. No me'n trenquis el micròfon. Jo també us convido que aneu a veure. I hi ha un últim protagonista d'aquest programa que encara no hem parlat, que és el mossèn Gassó, que és el rector de la parròquia de Ripollet, que ara també parlarà que aquest cap de setmana doncs, també hi ha coses relacionades amb el Corpus i també es podrà pujar al campanar a veure'l. Es podrà pujar al campanar. Doncs ara us dono les gràcies a totes, a tota la plana major avui aquí d'aquest grup infantil d'Amics del Teatre, a la Rita Martínez, a la Gala Llargués, a la Isabel, a la Ivet Llargués, a l'Àlex Lamana, a la Mercè Almirall i a la directora d'aquest Sarau, el diamant més gran del món, a la Maica Aguado, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Que gaudiu molt moltes i que
5: gràcies.
0: Vagi molt bé l'estrena. I nosaltres, doncs, ja tot seguit, perquè quasi no tenim temps, anem a escoltar i veure l'entrevista amb mossèn Gassó, el rector de Ripollet, parlant-nos d'aquest Corpus a Ripollet, ja per acabar el programa d'avui.
7: El 91.3, Info Setmanal.
8: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle. One. Sensation.
4: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
9: Veu, el 91.3. Veu, que gaire si sona. Que no sona. Montserrat, que no sona.
10: A veure, què no sona, papa?
9: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
10: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
9: Això. Però quina hora és? A quina hora és?
10: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
7: El 91.3, info setmanal.
11: I volem parlar ara del Corpus des del punt de vista parroquial a través de la parròquia Sant Esteve i el seu rector, Josep Gassó. Bona tarda, benvingut.
12: Què tal? Bona tarda.
11: Gràcies. Ja preparats pel cap de setmana? Intens, eh?
12: Intens, molt, molt.
11: Molt rebé. Ja sabem que l'Església es mostra i a més es guarneix d'una manera especial per mostrar-se, per començar l'absis de l'Església allà i posen l'ou com balla, com sempre, no? Una tradició molt maca, no?
12: Guarneixen la font, doncs, amb ornament de flor, herba, tot molt maco, i així aquest moment de que la pressió de l'aigua fa que aquest ou, doncs, pugi, que representa, en el fons, és l'Eucaristia representada d'aquesta manera, eh? O sigui, si ho mirem, oi? És la font, el cupó, i després l'aigua que aixeca, doncs, aquell ou buit de dintre d'allò, que forma, doncs, recorda l'Eucaristia, l'elevació del capellà, allò que la forma l'aixeca i la missa, doncs una mica diríem és així, una mica...
11: Una tradició,
12: una molt, tradició bonic, molt maca.
11: Molt sí. Bonica, està clar. El dissabte ja tenim la primera missa, i a més ja els repics de campanes, la il·luminació interior i exterior del campanar, doncs parli'ns una miqueta d'aquest dissabte.
12: Sí, doncs llavors el dissabte és la missa, diríem, de la vigília, com cada dissabte del diumenge, en aquest cas, doncs de la solemnitat del Corpus Christi, i llavors és la missa, diríem, la que toca de vigília, la normal, com cada vigília de festa. I llavors, doncs, donat doncs, aquest aconteixement, el campanar, aprofitant que és el segon any que està rehabilitat i les visites i tot això, la solemnitat de les campanes, els repics, ja en diríem normals dels horaris, dels tocs d'avís de la missa, però després hi ha aquest repic general que farem doncs al vespre, oi, del dissabte, anunciant la solemnitat del dia següent, oi, que això es fa a la vigília. Llavors, doncs, el campanar il·luminat de dalt a baix, aquests 27 metres de llarg que té el campanar, doncs aquesta columna de llum per dintre, i a l'exterior també el cimbori de dalt, doncs també està il·luminat, es veu a la nit, doncs serem maco, i com a novetat, doncs està molt bé, no?, això del vespre. I bé, doncs això doncs forma part aquest, diríem, aquest interès que hi ha, i vull dir-ho d'una manera no egoista, dic, per part meva també, de fer tot el possible que aquestes coses, oi, es puguin anar, doncs, veient, participant, disfrutant també la comunitat, el poble, el municipi, oi, ja que això és patrimoni cultural local, aquesta rehabilitació que hi ha hagut, doncs, el campanar, doncs, això, i és bo, doncs, que la gent ho vegi i sàpiga el que realment hi ha a la parròquia, a l'església, a la sacristia, doncs, a aquests llocs que normalment no es veuen i que ara, doncs, en parlarem també una miqueta.
11: Això ja serà el diumenge, que és el dia gros, eh? És el dia, sí, de Corpus, perquè tindrem ja els carrers guarnits amb les catifes, que fan des dels catifaires de Ripollet, i tenim el que pròpiament és de la parròquia, doncs, durant tot el dia van havent diferents doncs, repics. Per cert, hi ha una cosa interessant, és que aquell matí també aquesta Càritas amb un estant, no?, a la porta de l'església.
12: Sí, exacte, a la plaça de l'església, doncs, Càritas parroquial, que representa la diocesana, doncs, amb voluntaris, i allà, doncs, ensenyant, explicaran, doncs, més o menys, hi ha unes cartelleres també que anunciaran totes aquestes activitats que es fan des de Càritas parroquial, perquè sembla que no hi ha res, però hi ha molt, perquè els tècnics, psicòlegs, psicòlogues, acompanyaments, doncs, amb persones i mares, infants, i tot, psicòlogues, tot això, doncs és una feina que fan durant l'any molt important, i llavors tot això també s'ha d'anar donant a conèixer una mica més perquè se sàpigui aquesta realitat que hi és, ja que el Corpus és el dia també de la caritat fraterna, doncs també, doncs, que sigui, doncs, realment així, aquesta fraternitat, oi, d'acompanyar, ajudar, doncs, a tot el que es pugui, el que es pugui. El fem de Càritas, doncs, no solucionem, però sí que s'ajuda amb el que es pot, oi? Uh-huh. I diferents camps i d'allò molt interessant, això sí, eh?
11: Ballada de sardanes, també.
12: Després hi ha la ballada de sardanes, a 11:45, eh? I per a les 11 hi ha hagut el repic general, diríem, del propi de la festa, la ballada de les sardanes, que també és molt important, perquè no oblidem que nosaltres tenim unes arrels importants, doncs, al nostre país, oi, de costums, tradicions, música, cants, festes, tot això, i el Corpus és una, sense, de les molt antiga i amb una tradició molt important, també la part religiosa, però la part popular, que és important també, la direm, la del carrer, oi? La processó, tot allò, però també és la festa popular al carrer, és un dia, diríem, doblement festiu, eh? La litúrgia, però després també, doncs, la part popular, doncs, a la processó, acompanyats dels gegants, dels grallers dels gegants, els campgrossos, la banda de música, i doncs tot això, de mica en mica, aviam si cada any podem anar ampliant una miqueta més la part popular, que suposo que sí que ho podrem anar fent, perquè tot, doncs, necessita un temps per anar fent les coses, donat, doncs, els moments que ens trobem, doncs també podem fer el que podem, però, bueno, doncs, bé, doncs això, la processó. Després hi haurà una novetat també, quan abans d'acabar entrar a l'església, abans de la benedicció final, hi haurà el ball, doncs, dels gegants i campgrossos allà al carrer Nou, una parada, oi, allí faran el ball, ballaran, doncs, els gegants, els campgrossos també, acompanyat dels grallers i la banda de música també. Una part que no s'havia fet i aquest any, doncs també es farà.
11: Mm-hmm. Seguim una mica l'ordre cronològic. A les 12 és la primera de les dues cites importants de la jornada a la parròquia. Hi ha el que són les portes obertes, pujada al campanar, com ja hem avançat, perquè no es fa només en aquesta hora, sinó també es fa en altres moments, i després també les portes obertes per visitar, doncs, tota aquesta part més patrimonial i més, doncs, de l'interior, no?, de les entranyes de l'església. En què consistirà aquesta visita i com s'organitza?
12: Sí, diguem que jo de fa un temps, de fa uns anys cap aquí, que he anat dient el tresor artístic, el tresor litúrgic, perquè, bueno, de fet, els catedrals, les esglésies, es diu així, oi? El tresor parroquial, perquè la gent sàpiga, la parròquia sàpiga, la feligresia, quan jo parlo de la parròquia, de la feligresia, de la gent, no només pels que venen a missa, sinó per tots, està pensat que és per tothom, és a dir, què farem amb això de les portes obertes? Doncs cada any anar mirant d'ampliar perquè es vegin més el patrimoni, doncs, parroquial. Patrimoni parroquial litúrgic, que són, doncs, ornaments, hi ha ornaments de diferents moments a la història de l'Església avui, i els objectes litúrgics, com poden ser, com són, els calze, les patenes, les custòdies, o sigui, a la parròquia n'hi ha dues de custòdies. Una, que és, diríem, la gòtica, la més antiga, que és la que ara s'ha fet una rehabilitació, en un any, doncs, que s'han anat rehabilitant, doncs, la custòdia i uns canelobres, doncs, antics, també, que els vaig poder aconseguir de fora aquí, però, bueno, doncs, Això és el que afegirem aquest any, que no s'havia vist encara mai perquè no estava rehabilitat. Aquesta custòdia és la gòtica, diríem, que ha quedat molt bé, molt ben restaurada, neta, polida, tal com havia de ser aquest objecte. Després hi ha una altra, que és la de plata, que en diem, que és de plata, és d'una ofrena que va haver l'any 1963, que és, diríem, sí, és gòtica, aquesta és moderna, però recorda també, jo dic, l'Antic Testament. que és la que ha anat sortint doncs, aquests anys, perquè estava en condicions bones, oi? I l'altra perquè estava rehabilitant. I llavors, perquè es vegi, un any en farem una, un any un altre, així anem alternant. Bueno, a part d'això, doncs, el presbiteri, que és el lloc doncs, ja on hi ha l'altar, la seu, el cadirà, hi ha, doncs, el presbiteri, un armari que es va recuperar, doncs, uns llocs, doncs, tapiat, que estava, doncs, de paret i tot, ho van buidar i es va fer un armari que se suposa que aquí devien guardar doncs, els monjos, que això havia donat ser un monestir, llibres o el que fos, i llavors ho vaig fer buidar tot, netejar tot, i allà hem fet doncs, com una vitrina doncs, amb seguretat, oi? I allà hi ha la resta doncs, diríem, d'altres coses que han d'estar doncs, ben custodiades, en calces, patenes, cupons, diferents coses, el joier de la Mare de Déu, que ofrenes que doncs, també han anat oferint, doncs, persones, famílies, oi?, que han d'estar custodiades, doncs allí poc o molt es veurà tot el que hi ha, oi?, arreglat i polit, diríem net, perquè aquestes coses s'han d'anar netejant de mica en mica, perquè la humitat és la gran traïdora d'aquestes coses, perquè has d'anar, fa que s'ennegreixi una miqueta, bueno, doncs això el presbiteri. Després a la sacristia, doncs ara ja fa uns 3 anys, o sigui, hi ha uns armaris nous que són propis de sacristia, que hi ha els armaris doncs, dels ornaments, armaris doncs, que hi ha els llibres i alguns altres objectes. Hi ha una vitrina que hi ha doncs, dues arquetes que és pel Dijous Sant i l'altra doncs, com un sagrari. Hi ha també les sacres dels altars antics que hi havia hagut, unes que són gòtiques, unes que són més, diríem, mitjavals, així una mica, són no molt antigues, però estan bé, són maques, són daurades, i hi ha unes, diríem, de fusta, diríem, hi ha tres temps, oi? Tres maneres diferents. Tot això també es veurà. I hi ha altres objectes que hi ha per allí, que es anirà veient, no? I aquesta sacristia, ara fa uns anys que hi ha una creu, diríem, moderna, actual, doncs és maca, oi? Que se presideix, diríem, que és la que hi ha d'haver-hi, doncs a la sacristia, i que en Quaresma i Pasqua està al presbiteri i ara doncs estarà doncs, el conjunt de la sacristia. I altres ornaments i coses que hi hauran allà. Després hi ha la troballa, també ho han fet així, diríem, tret dels armaris antics de la sacristia, que és una arcada doncs, que ha quedat buida, s'ha tret tot, que estava doncs, corcat, fet malbé, i tot això s'ha tret, i ara hi ha un espai gran allà que tenim pensat, aviam si aquest any no ha pogut ser, el pressupost i el projecte ja el tinc, per fer com una exposició allí d'aquestes coses més grans que hi han perquè es pugui veure, com per exemple el tàlam de la processó, doncs tot això que en conjunt d'una cosa a l'altra, doncs una exposició gran, més extensa, més visible de totes aquestes coses que es van recuperant a la parròquia, coses que no sabem on han anat a parar ni on són, no? Però almenys doncs, aquest patrimoni, que la gent sàpiga el que té a la parròquia, el que hi ha i el que és, el que consta, perquè això el manteniment de tot això doncs s'ha de cuidar, s'ha de tindre molt en compte i per tant està, diríem, catalogat, o sigui, inventariat, tant a la parròquia com al bisbat ens obliguen a tindre-ho, que està molt bé això, perquè les coses estiguin en condicions. Hi ha una cosa que també surt al programa, que diu el carrilló, diguem, el carrilló, el carrilló, que és una roda que està dalt al cor, que també fa pocs anys que hi és, 3 o 4 anys, vaig pensar pensar, mira, això estaria bé, no? I és una roda que hi ha unes quantes campanes, llavors abans de les festes, de les misses, celebracions, es fa rodar i toca, doncs, sembla que és molt estrident, però a les catedrals hi és, i que són encara més estridents, el d'aquí encara està, però està, però és, és aquest so de diferents campanes que tenen un to diferent, i bueno, és festiu, tot això és festiu, oi? És d'allò, bueno. Ja, doncs, aviam si de mica en mica podem anar al Sagrari, doncs també es va restaurar fa un any, es va restaurar també, ha quedat molt bé, diguem, totes aquestes peces que són antigues i val la pena, doncs, que es vegin, no? Ja de mica en mica, doncs, mirarem aviam si tot el que és l'interior de l'església podem anar fent aquesta rehabilitació de tant de pintar, d'arreglar coses, i ja el projecte pensat i amb ganes de fer-ho, de fer a la capella del Sagrament, que ja hi era, aquesta parròquia, ja hi era, però bueno, va passar tot d'allò i va quedar, doncs, destruït i tot, que aquella capella del Sagrament de la parròquia de Sant Esteve la va beneir el bisbe Griver, que el bisbe Griver va néixer a Granollers, allà de la parròquia de Sant Esteve, on havia estat jo també, em van ornar a diaca, havia estat de vicari i tot. Doncs el bisbe Griver era fill de Granollers, no? I el van anomenar bisbe de Perth, d'Austràlia, i van allà. I es veu que un temps que estava per aquí, per Catalunya, estava a Granollers, doncs van allà amb la família que estava, diuen que estava malalt, li van demanar que vingués a beneir la capella del Sagrament d'aquí, de la parròquia, no? Capella, doncs, vaig veure una fotografia que m'agradaria tornar-ho a veure, era molt maca, pintada, doncs, amb uns dibuixos així, i va vindre, doncs, a beneir. Aviam si podem tindre una capella, diríem, doncs, petita, així com és aquell espai, diríem, actual, moderna, diríem, dintre del que cap, oi? Actual, perquè tampoc ara no hem de... Però, bueno, tot el que sigui senzill i digne val la pena, perquè tot costa molt i...
11: Déu-n'hi-do, un munt de coses, per veure només dues hores, No sé sí, com sí. Ho farem,
12: Jo penso que tot això de mica mirar, perquè del Corpus, però també altres dades, la festa major o alguna cosa, hem de mirar també d'anar fent, perquè com que també van sortint coses noves i així, doncs que la gent ho vegi, i que això és important també.
11: Hauríem d'anar acabant, només en falta que em comenti el que és la processó, que tothom la coneix, però què té de singular aquesta processó?
12: Però llavors la processó del Corpus és, doncs, justament això, no?, que diríem, parlant així litúrgicament, doncs, després de la missa, doncs, el sacerdot amb la custòdia sota el tàlem, amb el cos de Crist, bueno, amb la forma, doncs surt al carrer, diríem que, mira, Nostre Senyor surt al carrer per tothom, per estar entremig del poble, no?, per viure, també. I una cosa molt, molt, que jo sempre a mi em fa molt impacte, no?, és, doncs, quan vas valent la cosa i tot, doncs, malalts, en gran, d'allò, doncs, una mica, doncs, saludar-los, no?, amb la custòdia i beneir aquells malalts, que a vegades també hi ha coses que et fan pensar molt a posteriori, després, no? Coses que fan pensar perquè realment, doncs, han passat, i positives, no? Però, doncs, això és que Nostre Senyor, doncs, surt al carrer, l'Eucaristia surt al carrer, oi? I això ens ha de fer també un toc a tots, de que és això de... No hem de ser gent de portes tancades ni de ment tancada. Ara que estem en aquest any, doncs, en aquest temps de la sinodalitat i tot això, doncs, se'ns demana també un canvi de mentalitat. I a vegades, amb el bisbe, aquest dia que em parlava, sota el Consell Presbiterà, deia, bueno, aquest canvi de mentalitat que hem d'anar fent, dic, oi, quan parlem de canvi de mentalitat, què ens pensarà la gent, oi? De manipular. No, manipular no, sinó que veiem les coses realment, els signes dels temps, que sapiguem discernir, quan d'allò hi sortir. L'església no pot estar, doncs, a dintre en un lloc tancada, portes tancades, sinó hem de sortir al carrer, que vegi la realitat.
11: Doncs Corpus ja el tenim pràcticament aquí, com sempre, doncs, carregat d'activitats, aquest any, doncs, amb aquest interès especial, com té, per veure tota la feina que s'ha fet des de la parròquia, per preservar i per recuperar tot el patrimoni de l'església, però en definitiva també de Ripollet, i també, doncs, per, com a part activa, no?, de tot el que és la vida social i cultural del municipi. Mossèn, només li pregunto una cosa última. Tenim el Sant Pare aquí de seguida, no?, a la Sagrada Família.
12: Sí, ara dimecres 9 i 10 estarà doncs per aquí, per Barcelona, vindrà a Barcelona, anirà a Montserrat, veurà, doncs, anirà a Cambrians, beneirà unes ambulàncies també, després anirà a la parròquia de Sant Agustí. A Ripollet no em consta que vingui, però si vingués, doncs mira, seria ben rebut, ben segur, eh? Potser un altre viatge. Doncs és important, doncs, també allà a Montjuïc, amb una trobada que faran molt gran de jovents, allò, perquè... A veure, això també, el papa, parlem de l'actual també, una persona, doncs, que hi ha com a bisbe i tot, sempre ha estat, doncs, anant a la muntanya, a veure aquelles comunitats a la muntanya, allà al Perú, allà on ha estat sempre, ha sigut el seu secretari, deia l'altre, diu, no ha canviat, l'única cosa que ha canviat és el vestit, però ell continua sent igual, escolta, no, mai no per ningú, que és allò, és, va bé, perquè així, això doncs t'ajuda, i bé, doncs jo suposo com aquestes ganes de conèixer, a veure, que ell ja sap, perquè Barcelona ja hi ha estat, el papa actual ja hi ha estat, quan ell és Agustí, havia sigut camp dels Agustins, doncs havia estat a Barcelona i allà a la parròquia Sant Agustí, a Badalona també, vull dir que és coneixedor, diríem, d'allò, oi? Bueno, ara deixem-ho dir així, perquè hi ha confiança, i diuen, oh, que parlar en català o no, home, suposo que dirà alguna...
11: Aquest és el gran lema, el gran dubte, ens haurem d'esperar, ens han dit, eh?
12: Sí, però jo, a veure, veient, com de, suposo com va fer l'anterior, a vindre, doncs, sí, pues suposo que sí, perquè alguna cosa, perquè realment estic segur que ell ens coneix, poc o molt, però ens coneix, sap, no? I no hem de fer bandera de res ni anar contra ningú d'allò, però clar, nosaltres també tenim una tradició molt forta, molt important, no? El que dèiem abans, doncs, l'idioma, les arrels, la manera de fer i de ser que som, també, doncs, esclar, doncs, una mica, oi, dir... Què ens dirà el papa en català? Doncs pues una cosa o altra, segur, però això sí que no ens hem d'enfadar, perquè si diu poc o molt, no, però bueno, ja se sap que això... També ja toca, perquè a vegades, diríem una mica, quan hi ha coses, sempre hi ha els que estan una miqueta... A mi m'agrada escoltar tothom. L'altre dia escoltava, doncs, a Montseu, que ell deia que no era creient, que no tot allò, però després, oi, una mica, doncs, bueno, doncs està bé que vingui, però pensava, bueno, mira, veus?
11: Perfecte, doncs mossèn Josep Gassó, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a la ràdio, per parlar-nos del Corpus i també, doncs, aquesta obertura de l'Església. Moltíssimes gràcies.
12: A vosaltres, i ara, gràcies.
11: Tres minuts per arribar al final del programa, o aquest espai avui, amb algunes gravacions, aquesta darrera, per exemple, amb el rector de Ripollet, i també doncs, altres que, per conveniència als convidats, doncs, hem hagut avui de quadrar d'aquesta manera, i també doncs, aquesta divertidíssima entrevista que hem tingut amb tota aquesta colla d'actrius, d'amics del teatre, del grup infantil. Hem de marxar, anem a repassar els protagonistes d'aquest infosetmanal, que han estat, com dèiem, el Corpus i els Espais amb Encant, amb Roger Balló, regidor Cultura, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. També hem tingut a Pere Padró, president de Ripollet Cultura i Tradició, que ens ha vingut a parlar de la preparació de les catifes florals de diumenge i la seva participació a la catifa floral de la Sagrada Família. I hem tancat aquest apartat, ara mateix el sentíem, amb el rector de la parròquia Sant Esteve sobre la part litúrgica del Corpus i també sobre les portes obertes de l'església, la pujada al campanar i altres activitats que es fan aquest cap de setmana. I també avui hem tingut amics del teatre, una representació del grup infantil i la directora Maika Aguado per l'estrena de l'obra El diamant més gran del món. Ha estat una entrevista molt divertida. El resum de l'informatiu d'aquesta setmana: hem parlat del passat ple municipal, de la representació, també de la presentació, volem dir, de la memòria de la defensora de la ciutadania. També hem seguit a la reunió de l'alcalde a Can Mas per explicar les mesures de seguretat i també el comunicat de Vox al respecte de la situació del barri. Continuant en política, decidint també organitzar organitza aquest dijous una assemblea a Can Mas, la mateixa setmana que ha denunciat en roda de premsa la pròrroga de la licitació del servei de bus que considera que frena la solució del transport a Ripollet. I també hem informat de la proclamació de Josep Maria Vinyes com a alcaldable a Junts i hem repassat com va anar la manifestació antifeixista del darrer cap de setmana. En clau cultural hem parlat del Corpus, els espais amb encant i l'elecció del cartell de la Festa Major, la inauguració de l'exposició a la Flor de la Vida, la Fira QM i la bona acollida que van tenir la mostra de cultura popular de l'Escorcell i el geocaching. I en esports hem informat de la Festa de l'Esport Escolar de dissabte, l'ascens del futbol sala Ripollet i el club de tenis taula, que també ha pujat, i la taula i la renovació en l'Espanyol del futbolista Xavi Rufo i el duel de la Copa Catalunya, entre altres. Ja a darrer minut per dir que han fet aquest programa el Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció Mar Batalla i Judit Josep, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Avui no els hem pogut oferir l'entrevista que havíem volgut preparar amb el president del Club de Bàsquet Ripollet per falta de temps, però la podrem escoltar i veure la setmana vinent amb Modest Serra. Així que només ens queda dir que moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
7: Ripollet Ràdio.
11: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
7: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.

Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres una setmana més per fer una nova edició del programa El Setè Art de Talia, dedicat al cinema i al teatre. Avui és edició número 867 i, com totes les anteriors, doncs, qui us parla és la Joana Raja. I, com quasi totes les anteriors, ho puc fer gràcies al nostre gran tècnic, en Jordi Puy. D'aquí uns minuts espero que vingui una colla d'amics al teatre per parlar-nos de l'obra que faran d'aquí aquest cap de setmana. Però mentrestant ella arriba, nosaltres anem a recordar a una gran icona del cinema, com és la Marilyn Monroe, perquè ahir, 1 de juny, es va complir el primer centenari del seu naixement, que ha estat recordat abastament. Per exemple, Televisió Espanyola li està dedicant un cicle, se fan documentals, té una exposició al Museu de l'Acadèmia de Hollywood a Los Angeles, s'està preparant una altra exposició a Londres, i a més ha ocupat doncs, pàgines a revistes, no solament de cinema, sinó perquè era una de les grans figures icòniques del cinema, que malgrat que va morir ja només en 36 anys, doncs ha sigut es considera una de les figures més influents. I jo personalment li tinc una gran admiració, un gran respecte, i considero que ha estat sempre una gran actriu, encara que hagi estat una mica menys valorada amb allò de considerar-la com si fos només una roseta tonta i sexy. Que sexy sí que ho era, però de tonta no tenia ni un pèl. La setmana que ve, que el nostre programa serà musical, li dedicarem quasi bé abastament a la seva figura i la podrem escoltar amb ella cantant molts dels temes emblemàtics de les seves pel·lícules. Però ara ho farem amb tres bandes sonores de pel·lícules que la tenen amb ella a dins de la pel·lícula, però en la qual ella no canta. Les dues primeres són dues obres mestres del cinema en les quals ella va tenir ja un petit paper i ja es va començar a donar a conèixer, que és La jungla d'asfalto, de John Huston, i Eva el desnudo, de Joseph Leo Mankiewicz, en què la podreu recordar en una escena al costat de George Sanders i la Bette Davis. I la tercera banda sonora, aquí sí que ja era tota una estrella, que és La tentación vive arriba, aquella veïna de Tom Ewell, que amb ell era un home casat que se li marxava la família i els nanos de vacances. Ella es quedava fent de allò que es diu, com es diu el que es queden a l'estiu, els Pérez es diuen, no me'n recordo, bueno, que tenen un nom, els homes casats que es queden a l'estiu sols mentre les dones i els nens se'n van de vacances. Doncs això era el Tom Ewell amb aquesta pel·lícula, i evidentment tenia una veïna com la Marilyn Monroe, que a més utilitzava a la nevera per refrigerar-se, doncs en qualsevol cas, evidentment que es podia dir allò de que La tentación vive arriba, encara que el títol original de Seven Years Itch és La picación del séptimo año, que es considera un any crític en un matrimoni. La música de la primera banda sonora, La jungla d'asfalto, és de Miklos Rocha, d'Eva el desnudo i de La tentación vive arriba, les dues són d'Alfred Newman, i si us sembla, doncs anem a escoltar-les amb aquest primer homenatge que serà completat la setmana que ve a la Marilyn Monroe.

0: I ara, l'entrevista del dia.
1: Doncs sí, tenim aquí a l'estudi ben farcit de membres del grup infantil d'Amics al Teatre. Hi ha una directora, la Maica Aguado, que aquest cap de setmana, dia 6 i 7 de juny, presentaran el diamant més gran del món. Hola, benvinguts.
2: Hola. Hola.
1: Bueno, ara us presentareu tots, però primer anem a parlar amb la Maica, que digue'm, explica'ns exactament què és això del diamant més gran del món. D'on surt? És una obra original? L'ha escrit algú de la companyia? L'has escrit tu? No, és una adaptació d'algú?
3: És una adaptació, adaptació d'una altra obra que té un títol molt diferent. És un aniversari diferent, valga la redundància. I li vaig canviar el títol i vaig fer tota la primera part, l'escena primera, la vaig escriure jo. I vam adaptar una mica a tots els infants que surten a l'obra.
1: Però què és el que adapteu exactament? Un conte que ja existeix?
3: És un conte que ja té un autor. I a l'estiu vaig estar buscant i trastejant una mica i vaig trobar aquesta història i vaig pensar que era bonica per ells, divertida, i la vaig adaptar una mica per les edats que tenen tots, perquè tenim una colla de nens de moltes edats.
1: Bueno, doncs aquí has portat, hi ha quatre nenes i un nen. Sí. M'agradaria que cada un de vosaltres us presenteu amb el nom que teniu i el que feu a l'obra.
4: D'acord.
1: Comencem per aquí mateix.
4: Jo em dic Júlia Gutiérrez Paños i de l'obra jo faig de la Patri, la repartidora de la botiga.
1: Molt bé.
5: El meu nom és Marina González Lacalle i el paper que faig a l'obra és sóc una policia que em dic Bea.
1: Una policia.
5: Sí.
6: Jo em dic Víctor Pérez Fandos i a l'obra faig de policia i em dic David.
1: Molt bé.
7: Jo em dic Arlet Vilaró Bosch i a l'obra de teatre sóc una nena de l'aniversari que em dic Judit.
8: Jo sóc la Clara Gors Pallares i a l'obra faig del paper de Maria, que sóc una amiga de l'Anna.
1: Molt bé. Tots teniu ja experiència teatral? Heu treballat amb altres muntatges?
9: Sí.
1: I us fa molta il·lusió? Us voleu dedicar professionalment o a l'amateur a participar doncs, cada vegada en més muntatges?
5: Bueno, jo professionalment no, però com a hobby, perquè m'encanta fer teatre, sí que ho podria fer.
1: Ho podràs fer, perquè segurament
5: sí.
1: Aquí a l'Amics del Teatre cada any fan una pila de coses, sí, que surten i els altres. Sí. Quina aspiració teniu?
4: A mi m'agrada molt fer teatre, però tampoc és com la Marina, que tampoc professionalment, però com a hobby sí que m'agradaria.
1: I vosaltres, per aquí, la més petiteta, que em sembla que ets tu, no? La més petiteta?
3: Bueno, sí.
1: Què dieu per aquí? Us agrada el teatre, fer teatre?
9: Sí.
1: Tots ja heu participat en altres muntatges?
9: Sí.
1: Sí? Sí? Bueno, a veure, llavors, explica una mica. Aquí hem dit que hi ha una policia, dos policies, sí. O sigui, això vol dir que hi ha lladres.
3: Hi ha lladres, hi ha història.
1: Quants nens participen en tot el muntatge?
3: Perquè 21 nens.
1: O sigui, déu-m'hi-do, 21 nens.
3: De 4 anys fins a 13.
5: Sí, 13.
1: Ella és la més gran.
5: Bueno, no,
3: la Mercè?
5: No,
3: l'Alexia. L'Alexia, sí, l'Alexia.
5: Sí.
1: Déu-m'hi-do, és difícil dirigir i coordinar tots, perquè clar, imagino que van tots a l'escola per fer els assajos, tot això és complicat.
3: Moltes activitats extraescolars, i això és el més difícil, perquè són horaris incompatibles. Sí. Jo m'adapto molt amb ells.
1: Sí, sí. Bueno, però igualment imagino que deuen tenir que robar moltes hores al millor joc. O...
3: Sí, hem assajat des del mes de gener, tots els dilluns, tots els dimecres i tots els diumenges, a excepció de dies festius i tot això. I clar, no sempre estem amb tots.
1: I exactament, difícil. Llavors, aquí, quants personatges n'hi ha? Què és el que passa a la història exactament? Hi ha uns policies, hi ha uns lladres?
3: Hi ha una festa d'aniversari, hi ha una repartidora...
1: Sí. I el diamant és el que vol ser robat?
3: El diamant,
1: o és robat?
3: Està aquí, el diamant, està aquí. És el protagonista,
9: sí,
3: no?
9: Sí,
3: una mica.
9: Sí, sí.
3: És un diamant molt bonic, ens ho ha fet el nostre amic, el Pedro Liarte.
1: I és un... Sí, a l'escenografia hi ha un diamant. A veure si us ho robaran, de veritat.
3: A veure, això s'ho pensaran, perquè és molt lluent, eh?
5: Sí,
3: està molt,
5: i gran.
3: Molt
5: gran. Sí.
1: Està inspirat en l'època actual o requereix un vestuari i una escenografia especial?
3: No. De moment no estem fent obres clàssiques, som actuals i... Són festes que passen normalment a casa, no?
9: Sí.
3: Les festes sí, d'aniversari, l'altre no. L'altre ja és una mica...
1: I és una escenografia molt complicada, vull dir, ja si hi ha policies potser hi ha persecucions i coses d'aquestes.
3: Bueno, o... sí, és divertida, sí. Hi ha molta activitat, sí. Molta energia allà a dalt de l'escenari.
6: Molts balls, sí.
5: Entrades, sortides.
1: Sí. És una mica en plan una comèdia vaudevil, així és que
3: sí,
1: implica...
3: Sí, sí, una mica, una... I no
1: que
3: sé.
1: S'ha de mantenir un ritme.
3: Això sí, el ritme s'ha de mantenir,
1: Tots això... ho tenim molt clar, les vostres entrades i sortides?
5: Sí.
1: Bueno. Escolta, tu poses aquí, diu que és un plaer tornar a dirigir a un grup infantil. O sigui, has fet ja coses també per al grup adult o...
3: Vaig fer l'any 2019 el Petit Príncep amb juvenils. I després vaig fer l'any passat un castell embruixat amb ells.
1: I què és més difícil, els infantils, els juvenils o els adults?
3: A veure, són diferents,
1: Sí?
3: Adults no he dirigit encara, però jo crec que són més difícils.
1: Sí?
3: Sí.
1: Sí, bueno.
3: Sí, perquè estan acostumats ja a unes coses que ja costa més de posar-los en ratlla.
1: Molt
3: I
1: bé.
3: Ells són més moldeables.
1: Més moldeables, bueno, sí, són... Sí. Molt bé, hi ha temes musicals a l'obra?
3: Sí, molts.
1: Sí,
6: molts.
1: Sí, que és un musical?
3: No. Ballen, canten...
5: Sí, és que passa de tot.
1: Però quines cançons es canten? Són cançons conegudes o cançons originals?
5: Sí, és que
6: són conegudes, però les hem versionat.
5: Té molts tipus de ritme, hi ha molts tipus, són molt diferents cadascuna.
1: Però un exemple, quina cançó, per exemple, us agrada més o la que és més difícil?
5: Per mi, la del final, que és la... La nostra joia, que és una cançó versionada de l'Alfred García, que està molt xula.
1: És la que potser posarem al final.
3: És aquesta que posarem al
1: programa. I què, vosaltres tots canteu a l'obra? Algun número o en grup?
5: Sí.
1: I balleu també?
5: Sí.
1: I la coreografia, què costa de fer la coreografia?
3: La coreografia ens l'han fet...
1: Qui l'ha preparada, la coreografia?
3: La coreografia ha sigut la Cristina,
5: la
3: Marta, la Ingrid, l'Anna... O sigui, quatre mares, no?, estan implicades en la coreo, no?
5: Sí.
1: Bueno, això està molt bé, vull dir, clar, tu no m'havies dit que era un musical, això, sobre...
3: Bueno,

0: l'obra.
1: Sí, sí.
2: A mi en general l'obra m'agrada molt.
1: Hi ha moltíssimes emocions, o sigui que...
0: Sí.
1: Veniu.
0: Molt bé, molt bé. Veniu, veniu. Allò, o sigui, hi ha emoció, hi ha música, hi ha cançons, hi ha coreografia.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. Pues, hi ha comèdia.
3: Persecucions.
0: Persecucions. Sí, ja, sí. Que hi ha tot una combinació. Quant dura exactament el muntatge?
3: Jo crec que una hora... poquet més, 10 minutets més, bueno, depèn del ritme que portin ells.
0: Molt bé, molt bé. Doncs no sé, en fi, no sé si vols explicar alguna cosa més, perquè no has fet masses spoilers. Què és això que explica de, el cor de la deessa? És el nom del diamant?
1: Sí,
3: aquest
1: sí.
0: Que
3: li,
0: no, és que està posat aquí, però clar, no doneu masses explicacions i tu només... tampoc vols donar molts spoilers.
3: No, és que vull que vinguin. Vull que vinguin.
0: Bueno, però pots donar alguna... Pot,
3: mira, què vols que et diguem? A veure, què podem dir? Què podem dir?
0: Sí, és que sense explicar la trama, però coses que incitin la gent a anar-hi.
3: Si hi ha lladres, hi ha policies, hi ha una festa d'aniversari, hi ha una repartidora... aquí pot haver...
1: La història es basa en una festa d'aniversari.
3: Ah, això.
1: Sí. I després de l'aniversari, doncs allà dins de la casa de l'aniversari apareixen doncs els lladres, la policia, la repartidora,
3: tots allà.
0: Hi ha més d'un lladre, llavors.
1: Sí, sí, hi ha
3: 5 lladres.
1: No, 4.
0: Tot una banda.
3: 5.
1: Ah, sí, sí.
3: I 6 policies.
1: Sí.
3: I del nen a l'aniversari
1: hi ha
3: quantes?
1: Hi ha moltes.
4: 4 grans i 4 petits.
0: Déu-m'hi-do.
3: Clara? La Clara també està a la festa d'aniversari.
0: Molt bé, hi haurà pastís també d'aniversari?
1: Sí!
0: Però només per la gent que està a l'escenari, no per els que estan a la platea, no? Ah, pot ser una sorpresa.
1: Bueno,
0: no diguem res més. Doncs no sé, Maica, jo, si vols afegir alguna cosa més, però en fi, a mi me'n sembla que entre tots aquests artistes, que suposo que els anirem veient creixent a l'escenari aquí als Amics del Teatre, doncs ja us anirem veient en propers muntatges i possiblement també tornareu a venir aquí a l'estudi. Algun... No crec que ningú havia vingut encara a l'estudi, no?
1: No.
0: Perquè a vegades amb altres muntatges també han vingut...
3: Sí, l'any passat també van venir uns altres.
0: Sí, per això vull dir que a vegades... Però clar, jo, els nens creixen molt ràpid.
3: Sí, molt ràpid. Sí.
0: Bueno, doncs res, espero que tingueu molt d'èxit i ara anem a posar aquesta cançó que tu has dit que vas fer, es diu, al Teatre de la Nostra Llolla.
3: Vaig començar la lletra a l'estiu passat i mira, em va resultar una mica així veraniega, divertida, i la vaig adaptar una mica a lo que l'obra en si ens diu. Després, la primera part, doncs jo, després l'Enric Trias, amb l'Albert Creueras, el Xavi Romero, doncs vam acabar de polir-la. I al final, doncs ja ha sortit una peça molt bonica. La veritat és que
0: ara l'escoltarem. A l'obra, personatges adults no surten?
1: No. Però a fora de l'escenari hi ha molta feina d'adults.
0: No, ja, ja vull dir, com a personatge?
1: No.
0: Ja,
5: és una obra infantil.
0: És una obra infantil, o sigui que no hi ha cap adult.
1: No.
0: Una veu en off ni res.
3: Sí.
0: Ah, sí, veu en off.
1: Sí.
3: Però no direm en quin moment, eh?
0: En quin moment no.
3: Mm. Que sí que tenim a darrere el que diu ella. Sí. Tenim 40 persones o més que ens ajuden a fer tot això. Sol, llum, vestuari,
0: perruqueria... Hi ha canvis de vestuari, també?
3: Ja
0: sé que sou una bona tropa.
3: És el divertit del teatre. Sí. És la màgia del teatre, no? Tot això.
1: Sí.
0: Tu faràs alguna cosa més en el futur? Ja estàs pensant en alguna cosa més, sigui per adult, infantil, juvenil?
3: Jo sempre no paro de pensar, perquè sóc així, és la meva, el meu tarannà. No sé, potser a l'estiu, que estic més relaxadeta, doncs potser prepararé alguna cosa.
0: Com que sou un grup tan numerós, suposo que hi ha molts projectes per part de tothom, i ja s'han escalonant les coses,
3: no? Si
0: no
3: es fa, doncs ja ho farà un altre any, o...
0: Sí.
3: No, és igual,
0: Però tu ja sabeu que tots, els grups infantils, juvenils, adults, tots teniu les portes sempre obertes aquí.
3: Moltes gràcies.
0: Per venir a explicar els vostres projectes. I ara, doncs, si t'assembla, recordem, per això, que són les funcions. Dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda i diumenge 7 de juny, matinal a les 12 i a la tarda a les 6. I les entrades es poden comprar a la web d'amicsdelteatre.cat.
3: Correcte.
0: O sigui, que encara queden algunes.
3: Sí. En queden.
0: Per tant, espavileu els que...
3: que s'ho passaran pipa.
1: Sí.
0: Doncs escolteu, moltes gràcies per haver vingut i anem a escoltar aquesta cançó on te canteu tots, no? El teatre
1: és
0: on te canteu tots. Doncs anem a posar-la, Jordi.
3: Gràcies.

0: L'hora dels adéus.
1: Doncs sí, anem a acomiadar a la muntadora i productora Marcia Lucas, que ha mort als 80 anys. Va ser l'esposa de George Lucas, i en l'època en què van estar casats, ella ja s'havia casat prèviament amb una altra persona, després es van divorciar, cosa que al George Lucas no li va sentar gens bé. Ella va mantenir el seu cognom, perquè també era el cognom el de Lucas, cosa que als Estats Units és bastant habitual que la dona adopti el cognom del marit, i a més era el nom amb el qual ella firmava els seus treballs de muntatge, que inclouen, per exemple, el muntatge de la primera trilogia. La primera que vam veure, que ara ja no s'ha convertit en la primera, que és la Guerra de les Galàxies, l'Imperio Contraataca i el Retorno del Jedi. Després crec que aquesta ara és la segona, però quan es van estrenar, les vam veure primer aquestes. I ella va guanyar, a més, l'Oscar per la Guerra de les Galàxies. Prèviament havia estat nominada per a l'Oscar per American Graffiti, que és també una pel·lícula de George Lucas estupenda. També va fer el muntatge de Taxi Driver i amb el Martin Scorsese també va treballar amb Alicia no vive aquí i amb el New York. Van tenir amb el George Lucas, van estar casats entre 1969 i 1984 i van tenir una filla. Sembla ser que el divorci li va costar al George Lucas uns 50 milions de dòlars de l'època, i això, doncs, que ha mort aquesta muntadora. El cinema espanyol també ha perdut la figura de la Josefina Molina, una directora i guionista que va morir als 89 anys. Era una senyora que, per altra banda, doncs, també era molt feminista. Va fer molta televisió, des de novel·les i Estudio Uno, però també moltes sèries, Cuentos y Leyendas, Los Libros, El Teatro, Teresa de Jesús, aquella famosa sèrie que va fer la Concha Velasco, Entre Naranjos, que va ser el seu últim treball. I després, a part, també va fer curtmetratges, i després, el 74, va debutar al cinema amb una pel·lícula que es deia Vera, un cuento cruel. Després, per exemple, va fer també un segment d'una pel·lícula que es deia Cuentos Eróticos, i el seu episodi es deia La Tilita. Després també, per exemple, va fer amb la Lola Herrera Función de Noche, que era com una mena de docudrama en què aquesta actriu i el seu exmarit, Daniel Dicenta, s'explicaven una mica, se tiraven els trastos al cap sobre la seva relació, tant els bons com els mals dolents. De fet, ja estaven divorciats quan van rodar la pel·lícula. Va fer també Lo Más Natural. Després, potser una de les seves pel·lícules més famoses és Esquilache, per la qual va ser nominada al Goya com a directora i com a guionista. El premi no el va guanyar i finalment l'Acadèmia li va donar un Òscar honorífic l'any 2002. El 1993 va fer també La Lola se va a los puertos amb la Rocío Jurado. I va morir també el dissenyador de vestuari Albert Wolski, que tenia 95 anys. És un home que havia nascut a París, que va començar a treballar amb el món del disseny de la moda com a ajudant d'altres dissenyadors, sobretot amb el món del teatre, i, per exemple, doncs, havia col·laborat amb musicals com El violinista del tejado, amb el primer muntatge que es va fer a Broadway de Odd Couple, que aquí coneixem com L'estranya pareja, i fins i tot el 2012 ja com a titular va ser finalista al Tony per el muntatge, el seu vestuari per una versió de La Heredera. Després, la seva primera pel·lícula és de l'any 1968, que la traducció seria El cort és un caçador solitari, i després en té moltíssimes pel·lícules, però bueno, destacar que té dos Oscars de Hollywood, un per All That Jazz o Empieza el espectáculo de Bob Fosse, director amb el qual va treballar també amb altres pel·lícules com Lenny o Star 80, i també va guanyar l'Oscar per Baxi. Va estar nominat també a l'any 83 per La decisió de Sophie, el 86 per The Naughty Gun, el 93 per Toys Fabricando Ilusiones, el 2008 per Across the Universe i el 2009 per Revolucionari Robot de Sam Mendes. A part, doncs, va fer el vestuari de la pel·lícula Gris, va fer el vestuari de Paso Decisivo, de Una mujer descasada, de Pròxima parada a Greenwich Village, aquestes dues últimes eren del Paul Mazursky, Crímenes del Corazón, Peligrosamente Juntos, El Manhattan de Woody Allen, i la seva última pel·lícula és el 2022, que es deia Amsterdam. O sigui, un senyor, doncs, realment important dins del món del disseny de vestuari per les pel·lícules, que moltes eren d'època i altres eren contemporànies, però on també això s'ha de cuidar. Anem a fer un doble homenatge. Recordarem a la Josefina Molina amb la música d'Esquilache, música de José Nieto, i d'Albert Wolski amb una de les pel·lícules per les quals va guanyar l'Oscar, All That Jazz. Empieza el espectáculo escoltant el tema On Broadway de George Benson.

Doncs sí, comencem amb tres pel·lícules espanyoles. La primera, Corredora, una pel·lícula que ja vam veure al Festival de Barcelona. Una pel·lícula molt potent, òpera prima de la directora Laura García Alonso, que parla, doncs, la corredora del títol està interpretada per Alba Sáez, és una noia molt competitiva, una noia que està obsessionada, doncs, en que ha de preparar-se físicament per córrer amb les carreres professionals, amb les, com a atleta, i això doncs requereix realment un gran esforç físic i mental, i quan el que és l'aspecte mental es quebra, es trenca, doncs comencen a sorgir els problemes. Aquí hi ha, per una banda, el nucli familiar, el pare és l'Àlex Brendemühl, i l'Alba Sáez té la seva germana, que és la Marina Salas, i entre, diguéssim, entre les dues germanes a vegades no hi ha sempre tota la comprensió. Realment el personatge d'ella, sobretot el de la corredora, pot resultar una mica antipàtic, perquè la seva manera d'entendre i de viure la seva manera de ser a l'hora d'enfrontar-se, doncs, als reptes importants de lo que és el treball d'atleta professional, doncs impliquen que a vegades pugui tenir, doncs, un caràcter que fins i tot pugui resultar una mica desassossegant, però s'ha d'entendre que està fet des de l'òptica, doncs, d'una persona que, en la qual s'acaba demostrant que també és fràgil amb aquest aspecte, no? Vull dir, és, jo crec que és una pel·lícula que mostra molt bé el que representa l'alta competitivitat amb l'esport d'elit, i per altra banda, doncs, a vegades com fins i tot les persones que es puguin considerar més centrades potser es poden trencar també per això. Després hem vist A la cara, una pel·lícula espanyola dirigida per Javier Marco. Aquest home sembla ser que va fer un curtmetratge el 2021, que de fet va guanyar el Goya, el millor curt de ficció, en el que tenia el mateix plantejament que la pel·lícula que ara ell ha fet fins a 95 minuts, que jo crec que són una mica excessius. Allà sortia una senyora, que era una presentadora de televisió, una dona d'una gran una espècie d'influencer, i que se relacionava, doncs, amb el que seria el seu hater, l'home que les persones que envien missatges d'odi cap a través, utilitzant l'anonimat de les xarxes. Aquesta dona està vivint un conflicte personal íntim molt important, perquè té la filla en un hospital i tenen que decidir si la desconnecten o no perquè mori, i això la posa en el primer, a part de la seva pròpia popularitat com a figura pública que és, no? I aquesta circumstància és aprofitada, doncs, per al seu hater, per llançar-li, doncs, missatges, doncs, d'aquests indesitjats, no? Que segurament moltes figures públiques reben, i de forma molt, molt injusta. Ella, a la pel·lícula, és Sònia al marxa, i ell és el Manolo Solo, que és un actor superpotent que ja coneixem, i que aquest mes tindrem aquí a Ripollet, no ell, però sí la seva pel·lícula de l'any passat, Una quinta portuguesa. A veure, A la cara, un cop s'ha plantejat el conflicte, perquè clar, aquesta dona un dia se li presenta a casa del hater amb l'excusa de que ella ha presentat, té una habitació per llogar, i diguéssim que s'estableix una relació no de caràcter íntim, en el sentit íntim que podíem entendre, sinó una relació, doncs, molt més tancada, i en el qual, doncs, cadascú descobrirà, doncs, o sigui, evidentment, per al hater ser descobert i ser posat així, com diu, a la cara, doncs no deixa de resultar una mica incòmode. Però la pel·lícula, tota ella, potser està massa allargada. Si era un curt, es nota, les situacions poden ser repetitives. En algun cas, fins i tot, a mi em resulta una mica versemblant algunes situacions que es plantegen, doncs, quan aquesta dona arriba allà i es queda, doncs, fins i tot fent servir roba de la mare d'ell, que ja és morta a la pel·lícula. Però, en fi, com a mínim, el plantejament és original, però el desenvolupament es fa una mica farragós. La pel·lícula espanyola, per mi, que millor que he vist, és Mallorca Confidencial, que també la van passar amb el Festival de Barcelona fora de competició, tot i que jo no la vaig veure allà, jo l'he vist a posteriori. Mallorca Confidencial parla de, sembla que està inspirada en fets reals, toca la corrupció, és una pel·lícula dirigida per David Ilundain, i és una pel·lícula en la qual tenim a una gran Lolita Flores, la filla de Lola Flores, que ja va demostrar que podia ser una gran actriu quan va fer ja fa uns quants anys Rencor. El que passa és que el cinema no l'ha aprofitat el que cal. I aquí ella és, diguéssim, la figura clau d'un
d'un lloc, d'una mena de poblat suburbial on es trafica en droga, i ella seria una mica la mare, que, o sigui, la capitoste de tot aquest tràfic de drogues, però que a la vegada també té molta cura de tota la seva comunitat i protegeix a sempre. Llavors, quan se produeix alguna traïció o el que sigui, malgrat que hi ha la policia que està investigant, que sempre costa trobar a vegades moltes proves, però diguéssim que, en fi, és un thriller que, a més, aquest sí que en 90 minuts, tot just, explica quantitat de coses, i sobretot, per una banda, té a l'estupenda jove Asia Ortega, que és una noia que arriba a la comunitat després d'haver passat un temps a la península i està sota la protecció d'aquesta espècie de madame. L'obra està situada a principis dels anys 2000, i la veritat és que és un thriller molt, molt, molt potent, no tant per les històries, o sigui, si voleu, de persecucions o el que sigui, sinó per el fet de mostrar, doncs, un caràcter d'una dona molt, molt potent, amb molt caràcter, i a més que en algun moment de la pel·lícula la Lolita Flores parla en mallorquí quan és entrevistada per un jutge que interpreta el Pep Tussar. O sigui, que ja és sorprenent trobar un jutge que parli en català o mallorquí, i a sobre ella, doncs, també el parla molt bé. Una pel·lícula molt, molt potent. I al Festival de Barcelona també vam veure que va ser la pel·lícula de Cluenda, la que s'ha estrenat ara també, que és Assassinato en la tercera planta, una pel·lícula de Rémy Besançon, francesa, estupenda, que a més fa tot un homenatge a l'Alfred Hitchcock, perquè el protagonista aquí és un matrimoni que està format per Gilles Lelouch, que és un home que escriu novel·les d'aventures, i la seva dona, la Letitia Casta, que és una dona especialista en Hitchcock i que té una espècie de càtedra universitària on te parla de Hitchcock i acostuma, doncs, a parlar, per exemple, de pel·lícules com Vértigo i altres. I què passa? Doncs que aquesta dona... No, Vértigo no, més aviat La ventana indiscreta, perquè això és molt important, perquè ells també, des de l'apartament, doncs la dona comença a sospitar que el seu veí, que veuen a través de la finestra, s'ha matat a la dona, que és la mateixa situació que es produïa a La ventana indiscreta de Hitchcock. I, per altra banda, també, si recordeu, el Woody Allen ja va fer una pel·lícula que es deia Misterioso Assassinato en Manhattan, en el qual també se sospitava d'un veí que havia matat a la seva dona. Totes dues pel·lícules, la francesa i la del Woody Allen, estan fetes en clau de comèdia. Potser aquesta francesa està més a la vora del món de Hitchcock, perquè, a més, fins i tot se fan homenatges amb la silueta de Hitchcock, surten els pòsters de la pel·lícula de Hitchcock, s'analitza les seqüències, i després tot es va enredant una mica, en el qual un matrimoni que aparentment podria tenir una situació, una relació, si voleu, doncs una mica ja cansina, doncs, que és una mica també el que podia passar a La ventana indiscreta, perquè, si recordeu, allà el James Stewart és un fotògraf que està paralitzat, que té gana, perquè s'ha trencat una cama, té moltes ganes de recuperar-se per anar a fer més fotografies per al món mundial, però la que és la seva promesa, la seva la sempre elegant Grace Kelly, viu més en un món de la moda, i és ella la que s'implica entrant a casa de l'assassí, així, a casa de l'assassí, que era un assassí de veritat, el Raymond Burr, a la pel·lícula, i ell comença només a fitxar-se en la gosadia i a l'esperit aquest d'aventura que té la seva futura promesa, que evidentment acabarà conquistant-lo, no? I aquí passa una mica el mateix, el que passa és que tot està guarnit amb escenes més, més còmiques, com per exemple el fet de que van el Lelouch i la Letitia Casta, doncs, es comuniquen quan fan la incursió a casa del veí amb un aparell d'aquests per parlar, que després el deixaran allà, en fi, situacions còmiques, perquè la pel·lícula sobretot és molt entretinguda, molt divertida, i juga a ser un thriller, però amb unes dosis molt ben equilibrades de comèdia. Així és que és una pel·lícula amb la qual es pot recomanar fàcilment per passar, doncs, molt bona estona. Anem a escoltar un fragment de la seva banda sonora, amb música de Lauren Pérez de Mar.

Doncs seguim amb més pel·lícules i ara ja entrem en apartats més dramàtics. Per exemple, s'ha estrenat El caso Hübner, que és un cas real d'un noi que es deia Helmut Hübner, que només tenia 16 anys i que amb tota la seva arrogància de joventut va pensar que potser doncs, podria lluitar contra el Tercer Reich, perquè estem a l'Alemanya nazi, als anys 40. Doncs, i aquest noi, que tenia, ell no era jueu, tenia un amic jueu i el moment en què va veure com detenien de forma molt brutal a un amic seu jueu va fer que prengués consciència i com que treballava de més en unes instal·lacions municipals i tenia accés a arxius i llibres, va començar a escriure pamflets amb una màquina d'escriure i els deixava a les bústies, evidentment pamflets en contra de Hitler, parlant, escrivint sobre el règim assassí que era. Evidentment això estava superprohibit i quan van començar a aparèixer aquests pamflets per les bústies o els cotxes dels carrers d'on ell vivia, que fins i tot va demanar la col·laboració de dos amics seus que van ajudar-lo i que, a més, va dir, no, si no ens atraparan mai. Però, esclar, el que és la Gestapo i la policia del Reig, imagineu-vos si no tenia una maquinària superpotent per enxampar el pobre xaval, no? I, evidentment, doncs, va acabar pringant, no sense enfrontar-se al judici. L'escena del judici és molt potent i, fins i tot, l'oficial que l'han estat perseguint, que interpreta la pel·lícula, està interpretat per el Rupert Evans, doncs llança unes mirades, volguem dir, algunes de les coses que diu aquest noi potser són més assenyades del que caldria, però jo tinc que mantenir el meu paper de que el que ell diu doncs, no s'escampi, no? Evidentment, se mostren les tortures de que són submesos quan eren agafats gent com a presoners per alguna situació i aquest nano, doncs, no, per malgrat que era molt jove, tenia només 16 anys, no es va escapar del rigor d'una pena de mort. I aquest cas a mi em va recordar, veient aquesta pel·lícula, on aquest noi, per cert, està interpretat per un que es diu Evan Horrocks. La pel·lícula és una producció americana i, aunque passa, se suposa, a Alemanya, està parlada en anglès. Però vull recordar que ja el 2005 es va estrenar una altra pel·lícula, que en aquest cas sí que era alemana, que es deia Sophie Scholl, que explicava també un cas similar, tot i que allà la noia, la Sophie del títol, era una noia de 21 anys que també amb un grup d'amics joves també va, això va ser l'any 43, va intentar doncs, fer un grup de resistència contra els nazis que es deia la Rosa Blanca. Evidentment, també van ser enxampats perquè la maquinària repressora doncs, és brutal en aquests casos i van anar a parar doncs, a la guillotina, que és on els nazis portaven a tots els que ells consideraven traïdors. O sigui, no van anar a un camp de concentració, senzillament pena de mort. I ella, però, com a mínim, amb aquestes pel·lícules te serveix una mica de pensar doncs, que no tothom a l'Alemanya nazi estava sec davant del que estava passant i que va haver-hi gent que es va doncs, rebel·lar encara que la seva rebel·lió doncs, li costés la vida. Però són casos, en aquest cas, doncs, realment admirables. Hem anat a veure també El drama, que és una pel·lícula dirigida per Christopher Borgli, que és un cineasta que jo no conec, i interpretada per una parella d'allò més glamurosa, que és el Robert Pattinson i la Zendaya. La Zendaya és un personatge que a la pel·lícula té sordesa d'una de les seves orelles. I això provoca que quan se coneixen, ell, el Pattinson, que en algun moment està una mica patètic, doncs se dirigeixi amb ella. Ella no li fa ni cas perquè no la sent i ella es pensa que l'han humiliat. Però després la cosa s'aclarirà i començarà una història romàntica. I la pel·lícula doncs, és això, una història romàntica. Però hi ha un moment clau a la pel·lícula en el qual la història romàntica comença a anar cap a un sender molt més fosc i molt més negre. Per què? Doncs perquè en una escena clau, diguéssim que se revela un secret de la vida, en aquest cas de Zendaya, que evidentment jo no us explicaré, i això comença a provocar un qüestionament de tota la seva relació. I a més això passa quan arriba l'escena del casament, diguéssim que aquest secret adquirirà encara més pes i sobretot amb alguns convidats que també ho coneixen anirà fent una mica de pressió. I les reaccions dels personatges, tant la del Pattinson com la de Zendaya, doncs seran diferents. I és una pel·lícula que juga molt, s'equilibra molt amb aquest aspecte entre aquest drama i... Perquè, clar, és allò de dir fins a quin punt es coneix realment a la parella, a la persona amb la qual volem compartir la nostra vida. I és una pel·lícula amb aquest aspecte interessant i el títol del drama
doncs li queden força bé. I evidentment, doncs és clar, el que és tota una convenció social com és un casament, doncs hi comencen a passar coses i no totes còmiques, com es podria pensar, perquè aquí hi ha una mica d'humor negre, doncs les coses doncs, es torcen. És una pel·lícula realment amb aquest aspecte interessant. També hem vist una pel·lícula que es diu Tres Mujeres, una pel·lícula de la directora tunecina Leila Bouzid, que aquí doncs, torna una mica a la seva ciutat on ella havia viscut, que és Suze, on tenia la casa familiar de la seva iaia, i ho fa amb una història que no sé fins a quin punt és veritat o no, o sigui, és veritat en el sentit que s'està inspirada en fets reals o senzillament ha agafat l'entourage d'aquesta ciutat on ella va compartir part de la seva infantesa per ubicar aquesta història en la qual tenim un personatge d'una noia que tunecina, que viu allà, que viu a París i que és una noia que és lesbiana i ve amb la seva parella. Però, esclar, la homosexualitat està prohibida a Tunísia i ella arriba a Tunísia perquè, a més, ha mort un oncle seu que, a més, ha aparegut despullat en un carrer de Tunísia, amb estranyes circumstàncies. I a partir d'aquí, clar, comença a desvelar-se alguns secrets de la família, algunes coses que no es voldrien conèixer, per exemple, la història d'aquest oncle. Ella intentarà esbrinar què li va passar i, evidentment, com podeu suposar, doncs també hi ha coses d'aquestes, diguéssim, que s'han de mantenir ocultes en una societat absolutament, doncs, amb aquest aspecte repressiu. És curiós perquè és una societat en la qual, per exemple, les dones no van amb vel, el que sigui, però, en canvi, sí que se persegueix l'homosexualitat. I, clar, la noia ha d'amagar que ha vingut amb la seva parella, que és femenina, evidentment, i, per altra banda, intenta esbrinar què ha passat amb l'oncle, no? I això, doncs, posa una mica en situacions una mica tèrboles a la pròpia família. La mare, per exemple, és aquella actriu tan coneguda a Palestina, la Hayam Abbas, que està, com sempre, molt bé. I és una pel·lícula, doncs, que realment, doncs, bueno, toca aspectes socials interessants, tot i que potser podria ser una mica més explícita o una mica, perquè li diuen Tres Mujeres i exactament jo no sé quantes Tres Mujeres es refereixen, perquè la pel·lícula està la noia, la seva parella, la mare de la noia i l'àvia de la noia, o sigui que en realitat són quatre, a part d'altres membres, però vull dir que no queda massa clar quines tres dones del títol es refereixen. I després també el tema del lesbianisme està present amb la pel·lícula Love Me Tender, dirigida per una dona, Anna Kazenave Cambet. Aquí tenim una gran actriu com és a Vicky Krieps, que està, ella està casada, bueno, està casada no, està ja separada del seu marit i tenen un fill de curta edat, un nen que té 7 o 8 anyets, i ella un dia, quan veu el marit, perquè tenen relació, perquè evidentment tenen la custòdia compartida del nen, ella li diu al seu marit que manté una relació lèsbica. I això provoca que l'home comenci a actuar en contra d'ella, doncs, a nivell judicial, doncs, per exemple, per impedir-li veure el criu, per retirar-li la custòdia. No es veu mai una mica com actua aquest home sobre el nen, però és evident que la relació que té el nen amb la seva mare està condicionada per aquest comportament del pare, un comportament, evidentment, molt, molt tòxic. Tot està explicat des del punt de vista de la Vicky Krieps, del seu personatge, que és una dona que, evidentment, lluita contra això, però tampoc té al seu favor tots els ressorts que la societat, en aquest cas la societat francesa, doncs se suposa que l'hauria d'aportar. Però mai veiem exactament ni com ella se defensa als tribunals, ni com el pare actua sobre el criu. Tot ho veiem a partir dels comentaris, dels pensaments i dels sentiments i de les emocions que traspua la Vicky Krieps, que realment és l'alma mater de tota la pel·lícula. Una pel·lícula que sobrepassa les 2 hores, que jo crec que realment és una mica excessiu, però com a mínim per mostrar com una parella es pot anar per al pedregar, al marge que ja estiguin separats, com realment el que eren unes bones relacions es pot enturbiar senzillament perquè el pare doncs, es considera, o l'exparella es considera doncs, com humiliat, no? Per això, però en fi. I com sobretot doncs, el fill va perdent a vegades coneixement en la mare perquè si li impedeixen les trobades o les marquen molt puntualment, doncs és clar, això també fa que la relació no pugui ser
tot el natural i continuada que caldria. Anem a fer una pausa musical i escoltarem, per una banda, el tema Tender, que està inspirat amb el tema Love Me Tender, que tot coneixem, que dona títol de Elvis Presley, però una mica distorsionat. I després escoltarem també un tema de la música bastant rara que ha fet el Daniel Pemberton per de la pel·lícula El Drama, i que us podrà donar una mica també entendre doncs, el to que té la pel·lícula, que és una mica rarot per la història que explica. Anem a escoltar aquests dos temes.

Bé, seguim amb més pel·lícules. Hem pogut recuperar la versió cinematogràfica del musical El beso a la mujer araña. De fet, no és que sigui un musical d'origen. El beso a la mujer araña és una de les novel·les més famoses que va escriure Manuel Puig i que, de fet, ja va ser filmada com a pel·lícula sense nombres musicals el 1985, amb una pel·lícula protagonitzada per Raúl Julia i el William Hart, que, a més, va guanyar l'Oscar per el seu paper. Però després d'aquesta pel·lícula, aquesta història, el 1992 es va convertir en musical que es va estrenar a Londres amb la Chita Rivera. Vaig tenir l'oportunitat de veure-la amb ella, amb la Chita Rivera. Després va arribar a Broadway sota la direcció de Will Condon amb llibret del Terrence McNally i allà va arrasar amb 7 premis Tony. I és aquesta, aquest musical, amb música de John Kander i lletres de Fred Ebb, el que ara s'ha adaptat finalment en cinema. Una mica diluït els números musicals. I el personatge de la Chita Rivera l'interpreta una altra actriu d'origen llatí com és la Jennifer López, que convé dir que està en plena forma, està estupenda. Ara bé, jo sóc molt fan del musical i d'aquesta pel·lícula doncs he pogut sortir una mica contenta, però no com jo esperaria. A veure, el punt de partida, com ja sabeu, si no us ho dic, és una situació en un país de Centroamèrica, hi ha també tota una fortíssima repressió i tenen encarcelat a un líder revolucionari, que és el personatge que la pel·lícula interpreta, Diego Luna, i li col·loquen a la cel·la a un home que se dedica a dissenyar aparadors, que és gay i que és un enamorat del cinema clàssic. De fet, és un gran fan d'una diva del cinema fictícia, i llavors ell, per entretenir el Molina, li comença a explicar doncs pel·lícules d'aquesta diva, i concretament li explica la del beso a la mujer araña. I llavors, és clar, és aquí on intervenen els grups musicals, perquè així és com la cel·la, doncs, tots els fragments que passen a la cel·la són fragments doncs grisos, tristos, sòrdids, encara que potser no amb la potència que haurien de tenir per una situació com aquella. Quan el personatge explica les seves històries, aquí, per cert, és un actor que es diu Tonatiu Elizarranaz, doncs quan comença a explicar aquesta història exuberant, que són melodrames a l'estil dels grans clàssics de Hollywood, la pel·lícula es converteix en Technicolor i a més, ells mateixos, aquest personatge del Tonito amb la Diego Luna, doncs surten també protagonitzant els números musicals, encara que el màxim protagonisme els té la Jennifer López, que tant fa de la Mujer Araña com pot fer altres personatges dins d'aquestes històries fantasioses que expliquen que expliquen doncs amb aquesta cel·la. La veritat és que evidentment és un contrast notori, que això ja passava també al musical, però esclar, quan ho veies en un teatre potser era com molt més lluït, i aquí, malgrat que tens molt més efectes i tot això, potser es veu més descompensat, a part de que no estan tots els números musicals del musical escènic. Alguns l'han suprimit i altres, com per exemple la cançó Dear One, que és una de les més maques, se sent només de forma instrumental, no la canten. En qualsevol cas, està doncs això, un musical que ha sigut bastant fracàs, per cert, però que ens aporta doncs a una Jennifer López que a l'hora de ballar i així està en una forma física esplèndida, i a més els números el Will Condon els filma bastant intentant que sigui a l'estil clàssic, no d'allò que he fet a la taula de muntatge. I després l'última pel·lícula que hem vist és evidentment la nova entrega de la saga Star Wars The Mandalorian and Grogu. Fa 7 anys que es va estrenar l'últim títol que ens va arribar de tota aquesta sèrie de trilogies, que era l'ascenso de Skywalker. I, de fet, aquesta pel·lícula de Mandalorian, en Grogu, de fet, és un spin-off, o sigui, prové de la sèrie de televisió de Mandalorian, que es pot veure a la Disney, i que ja era un spin-off de la sèrie. Aquí tenim el personatge del Jabba the Hutt, aquest que ja sortia, com a mínim el pare del personatge sortia, crec, si no recordo malament, amb el Retorno del Jedi, així que te connecten. I aquí tenim el Pedro Pascal, que és aquest Mandalorian, que sempre va amb aquest casc d'un metall que és gairebé indestructible, i va acompanyat
doncs, del Grogui, que és aquest personatge petitet que coneixem també com Baby Yoda, perquè sembla una mica el Yoda, però més jovenet, que és el nanet, que va amb aquest abric de llana i que també té alguns poders i que resulta absolutament entranyable. A veure, la pel·lícula jo crec que potser no era necessària fer-la. Què tenim aquí? Doncs tenim l'antic imperi, que ja havia sigut derrotat amb les anteriors trilogies, sembla ser que està conspirant per intentar reconstruir-se, mentre que el que queda la república, per la qual van lluitar doncs, els herois de la primera Guerra de les Galàxies, que per cert, l'any que ve, 2027, farà 50 anys que es va estrenar, i he de dir que jo vaig anar a l'estreno de la Guerra de les Galàxies, en fi, doncs bé, doncs els rebeldes aquells, doncs ara continuen intentant evitar que l'imperi se reconstrueixi. I què fan? Doncs que tenen, per exemple, aquí surt un oficial que és la Sigourney Weaver, que s'afegeix a la saga i ella està habituada a viure les seves aventures espacials i amb personatges molt més terribles com són els aliens, que ja deia, però aquí no té res a veure. Ella li encomana al personatge de Pedro Pascal, que seria com una espècie de mercenari al servei que presta els seus serveis, com si fos un James Bond, de tenir una mica aquesta gent que està conspirant amb per intentar reconstruir l'imperi. Llavors la pel·lícula comença amb una d'aquestes missions i després li encarreguen una altra, que és alliberar amb aquest personatge del, com us deia, del Jabba the Hutt, al qual li posa veu el com es diu aquest actor que sortia de Bear, el Jeremy Allen White. Per cert, aquí també veureu els crèdits que surt Martin Scorsese, però només posa la veu amb un mono molt eixelebrat que surt quan arriba a un planeta, el Mandalorian, va demanar informació i va a un lloc callejero d'aquests planetes perduts i el mono que parla així és el Martin Scorsese. Bueno, això a la versió original, a la versió espanyola, que jo no he vist, no sé què passarà. La pel·lícula l'ha dirigit el Jon Favreau i...

Va molt èpic, és el que dona títol a la pel·lícula i que ja és el que t'esperes per una pel·lícula de les galàxies. Però hi ha un moment a la pel·lícula, que també sobrepassa les dues hores, en què diguessin que el Pedro Pascal, que sempre protegeix el Baby Yoda i d'allò, es queda, com qui diu, fora de lloc per una circumstància narrativa. I aquí l'ha de cuidar el Grogui, el Baby Yoda, que ja sabeu, és petitet, sembla una mica indefès, però té els seus recursos. Doncs bé, tot aquest fragment, amb un personatge que, per altra banda, no parla, mentre el Mandalorian està ja assegut, estirat, intentant recuperar-se, està protagonitzat. Hi ha un fragment musical bastant llarguet, d'uns 7 minuts, en el qual veiem com el Yoda, el petit Yoda, vaja, el Grogu, es va movent per aquesta espècie de selva on té amagat a veure si se recupera el Pedro Pascal. No dubteu que ho farà, és el protagonista de la pel·lícula, i en qualsevol cas a mi aquí la música, tota ella, doncs ens parla d'una mica d'aquesta relació absolutament entranyable que hi ha entre els dos personatges. Així és que anem a escoltar aquests dos temes d'aquesta banda sonora d'una pel·lícula que, bueno, es deixa veure amb gust, però vaja, no aporta gran cosa a la sèrie de trilogies galàctiques que ja coneixem. Anem a escoltar-la.

Doncs a part d'aquestes pel·lícules que us he comentat, la cartellera entre aquesta setmana i la passada, que no vam poder fer el programa en directe, doncs s'ha omplert d'altres títols que no hem pogut veure. Per exemple, un que es diu Vis la bèstia, on apareix el Russell Crowe, i sembla ser que és també d'una llegenda de luchador d'artes marciales. S'ha estrenat una pel·lícula catalana que es diu Cowgirl, on aquesta noia de vaquera és la Isabel Rocati. S'ha estrenat dos dies que ha recuperat la figura del Saturnino García, que és aquell home que es va fer Justino, un assassino a la tercera edat. S'ha estrenat una pel·lícula de terror que es diu El passajero nocturno. S'ha estrenat una pel·lícula que es diu Les catadores de Hitler, que no vull ni pensar el que és, i una altra que es diu Un mundo frágil y maravilloso. També ha arribat Conoce a los bárbaros, que és una pel·lícula dirigida per l'actriu francesa Julie Delpy, sobre un poble francès que recull a refugiats ucranians per poder tenir subvencions del govern. Després s'ha estrenat de dibuixos animats una pel·lícula de Finlàndia que es diu Flick, o Fleck. Després La silla, una pel·lícula de terror espanyola amb Jaime Lorente, que es veu que està lligat tota l'estona. ¿Qué te dice esa naturaleza?, del coreà Han Son-soo. Saliendo del nido, més animació, en aquest cas de Tailàndia. I San Jorge, una pel·lícula doncs, sobre la figura de Sant Jordi. En fi, això és el que ha arribat. I ara nosaltres doncs, anem a tancar a l'apartat d'estrenos escoltant a la Jennifer López cantant el tema de The Kiss of the Spider Woman. Anem a escoltar-la.

0: Bé, de teatre a Barcelona hem vist poquet perquè he estat a Londres, allà a la cartellera està meravellosa, us ho explicaré un altre dia, avui no tinc temps, però només dir que el muntatge que vam anar a veure amb aquest viatge, sobretot era l'Into the Woods, que va acabar el dissabte, és potser el millor muntatge d'Into the Woods de Stephen Sondheim que he vist en la meva vida, i això que he vist ja 4, o sigui, Déu-n'hi-do, meravellós, meravellós. Aquí havia vist abans el Romeo, les amargues làgrimes i la Petra von Kant, que és una adaptació teatral de la pel·lícula que Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder, va estrenar el 1971 sobre una dissenyadora que es veu molt turbada enamorant-se d'una model a la qual s'aprofita una mica, però en fi, aquesta obra dirigida per la Raquel Camacho, la veritat és que no fa justícia a la pel·lícula, tot era una mica molt kitsch i potser només per veure l'Anna Torrent, que no estava malament, però bueno, i sobretot me va sorprendre la vitalitat de la personatge que fa de la seva mare, que és la Maria Luisa San José, que ja té 80 anys i demostra una vitalitat tremenda movent-se a l'escenari. Ara, això sí, la seva interpretació anava totalment en contra de lo que és l'esperit de la pel·lícula. En qualsevol cas, bastant fluixa. Ara el Romea estan fent una madre de pel·lícula amb la Toni Acosta, que és una producció en la qual ella ha guanyat els Fotogrames de Plata. Vull recordar també que el dia 12 de juny aquí a Ripollet estaran l'Albert Om i el Joan M. Maria Pou, perquè faran Què t'ha passat?, que és doncs un podcast diu carregat d'humor, sinceritat i moments inoblidables que no podré veure finalment, perquè estaré veient a la Pati Lupone. També recordar que el proper dijous a Ripollet hi ha els llits de música que es diu especial Amics del Teatre, el Teatre Auditori, i la setmana que ve, com que el meu programa estarà gravat, només vull recordar-vos que tindrem uns altres llits de música amb el Lluís López i jo, que farem dedicat al mestre dels títols de crèdit, el Saúl Bas. A Bellaterra, el dissabte 13 de juny estaran fent Fitzroy. I després, per exemple, al Maldà estrenen el meu amic, el meu germà del Marc Antingau. Al Liceu estrenen Les Noches de Figaro per tancar la temporada operística amb aquesta famosa òpera de Mozart. Al Llibre de Gràcia estrenen el dia 10, només faig el 13, La Vie Secrète de Sbie, de Mohamed El Khatib. Després, al Teatre Nacional estrenen el dia 4 fins al 14 Cròniques del PIP, de la companyia Pippin Tong. Després estan també, per exemple, aquest cicle de dansa de proximitat, doncs, per exemple, el mes de juny inclou el Teatre Acadèmia 4, 5 i 6 Farin Birsland, de la companyia Nadine Grespacher. Després, a la Casa del Teatre Nu, també de Barcelona, la companyia La Quebra faran Gloria and Easy and Funny Borg, i el dia 11, 12, 13 i 14 de juny això ho faran també a la Sala Atrium de Barcelona. I per ara res més. Després, el Dau al Sec, del 3 al 7 de juny, faran Vides meravelloses de Germán de Diego. Al Centre de les Arts Lliures, el 4 i el 7 de juny, fan Vlad Tudela, i a partir del dia 11 estrenen Guerrilla, que estaran fent fins del Conde de Torrefiel. Després, al Teatre Tívoli, el dia 2 de juny, actuarà Andrés Parra, el dia 13, el Pitingo, el dia 12, la Pati Lupone, gran recital, del qual la setmana passada ens fèiem ressò, el dia 14, Antonio Carmona. A la Sala Versus, entre el 4 i el 5 de juny, fan Virago. Al Teatre Condal, a partir del dia 4, fan l'auca del senyor Pera. El senyor Pera és, evidentment, el Joan Pera. Després, el Poliorama tornen a fer l'homenatge de Michael Jackson, Michael's Legacy, que, a més, tenint en compte, faran a partir del dia 10 el gran inici que ha tingut la pel·lícula, que s'ha convertit ja en taquillera mundial amb 800 milions d'euros i encara falten mercats per estrenar-se, doncs, com podreu comprendre, els fans de Michael, aquí no està el Jafar Jackson, però està un imitador també molt bo, ja el vam veure. El Teatre Poliorama s'acaba el dia 7 de juny per efectes desconeguts, l'autora s'acaba el Llibre de Gràcia, també el dia 7, també s'acaba el fill a l'espai lliure, al teatre Apolo s'acaba també l'obra Pensionistes, la comèdia, s'acaba La meitat de l'ànima a la Sala Atrium, s'acaba també el firmament al Teatre Nacional de Catalunya, s'acaba la Dinamarca a la Sala Beckett. Com us deia, s'estarà fent el Romea, una madre de pel·lícula, que acabarà el dia 14 de juny. Perquè ara ja totes les teatres estan acabant temporada i per ja fer els espectacles del grec. Ahir es van entregar els premis Max de teatre, ho van fer-ho al teatre, van arribar a la seva edició número 29, es va fer amb el Teatre Romano de Mèrida, molt espectacular, i jo he de dir que em va semblar una cerimònia de Suceta. La majoria de part dels presentadors no els coneixia, i això que sóc una persona que va molt al teatre i al cinema, però vaja, he de dir que el 95% dels que van sortir jo no els coneixia. I a part d'això, cada X fragments estaven, com que estaven al Teatre Clàssico de Mèrida, doncs van fer doncs fragments d'Edipo, Antígona, Hècuba, etc, etc. I jo voldria recordar que allà també es va estrenar Los Golfos de Roma de Stephen Sondheim en direcció de Mario Gas, que es va estrenar al teatre una mica més de ritme, de comèdia, però en fi. El teatre català va sortir bastant ben recompensat, perquè, per exemple, l'espectacle de dansa No es va emportar, que és producció catalana, es va emportar el premi a la millor coreografia, el millor espectacle de dansa i la millor intèrpret femenina de dansa, la Irene Tena. Després, la Tercera Fuga, que s'havia vist al Teatre Nacional de Catalunya i on tornarà la propera temporada, es va emportar el premi al millor actor, Tom Vieira, també el millor elenco de teatre, que era per premiar tot el repartiment, la millor autoria teatral de la Victoria Spunger. Després, el millor muntatge va ser considerat 1936, que té una coproducció catalana, que és el Terrat, a Pro, que encara no s'ha vist a Barcelona. I després, per exemple, Los Nuestros també va guanyar una obra que ja es va veure al Teatre Nacional, que a mi no em va acabar de convèncer, se va emportar la millor direcció d'escena, i a la millor actriu, la Mona Martínez, que jo recordo que la vaig criticar en sentit negatiu, perquè precisament aquesta obra, on sortia, si no recordo malament, em sembla que era el Miquel Esparvé, a mi ella no em va convèncer com a interpretació. Després, altres premis, doncs, per exemple, va haver-hi el millor intèrpret de dansa va ser Juan Berlanga per l'obra que es deia Juan Caballo, el millor elenco de dansa va ser també per la companyia Faula, de la Roser López Espinosa, el millor actor, ja ho hem dit, el millor companyia musical d'espectacle escènic va ser Fuente Ovejuna. Després, el musical o líric va ser Hacia Ecos de Lo Sagrado, tampoc coneixida aquí. L'obra Orlando se va emportar el premi al millor vestuari i a la millor direcció, dissenyo escènico. La millor il·luminació va ser la de Blaubeeren. Totes aquestes obres no les coneixem aquí. Després, el millor teatre d'aficionat o de caràcter social va ser per un grup basc que no vaig agafar el nom perquè no em va donar temps. El aplauso del público va ser per una obra que ha guanyat molt èxit de companyia privada a base de representar-se i de tenir molts espectadors, que va ser Vuela, de la Sala Varas. El millor disseny de producció d'una companyia privada va ser per El poeta perdido en Nova York, de la companyia El Aedo Teatro. Espectacle infantil o juvenil o familiar, La Maestra. L'espectacle de carrer també va ser per al català Xeva Muñoz en Gota. I espectacle revelació va ser Zorra Dorada. Com a adaptació, versió teatral o coreogràfica, Jo soy 451, i autoria revelació, Taxidèrmia de una a Londra. He de dir que generalment amb els mags havia un premi a la millor text en basc, en gallec, i aquí no va sortir, com a mínim amb el que es va fer ahir per televisió. I el premi Max d'Honor va ser per al productor Jesús Cimarro, de la seva companyia Pentación, que precisament és el que està darrere de, per exemple, Les amargues làgrimes de Petra von Kant o d'Una madre de pel·lícula, però també és el director del Festival de Teatre Clàssico de Mèrida i del Teatre Belles Artes i de la Latina de Madrid. Doncs bé, i parlant de premis, doncs el proper diumenge s'entreguen els Premis Tony de teatre, del qual hem escoltat ja dos dels que tenen més nominacions, de Los Boys i de Ximigadón, i ara acabarem el programa escoltant temes d'un altre dels musicals que en aquest cas té 8 nominacions, que és Two Strangers Carry a Cake Across New York. És un espectacle que jo vaig veure fa 2 anys a Londres, que està francament bé. És un noi que arriba a Nova York perquè el seu pare torna a casar i la germana de la que serà la seva madrastra el rep, i llavors viu tota una sèrie de peripècies transportant aquest pastís. En fi, és un musical de Jim Barnes i Kim Buchan, i bueno, doncs sense més dilació, perquè no queda massa temps, doncs anem a escoltar alguns dels seus temes i a veure què passarà als Tony el proper diumenge, que segurament serà una cerimònia bastant més lluïda que la dels Premis Max, perquè faran un número musical de cada un dels musicals que estan nominats com a revival o com a musical. En fi, que jo ja no tornaré fins a la setmana que ve, així que molt bona nit i ens quedem amb aquest musical Two Strangers Carry a Cake Across New York.
1: It's the capital city
2: of the-
1: the USA.
2: It's not
1: the city I swore I would see for myself one day.
2: But you've actually been to New York before?
1: Yes. No, but I have seen Home Alone 2 quite a few times, so...
2: You serious?
1: There's pizza for breakfast. There's steam in the air. It's candy.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Salutacions als oients de Ripollet Ràdio i als amics i amigues del programa. Estem al mes de juny. Estiu, calor, vacances, sol i alegries especials, com el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes a l'Edén dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. Comencem.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 8.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio amb el blues.
3: Ripollet Ràdio amb el blues.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.